0: teatre en sèrio. Jo sé que vam anar a fer una, que és de la Cenicienta, i el vam anar a fer l'O, vam anar a Fornells, i no sé, a Bonmetge. I entre i entre, per exemple, quan venies més d'octubre, en vez de ser Mans Unides o ser coses d'aquestes, llavors eren els xinets. I replegàvem un dia per xinets i fèiem una festa per xinets, saps? I el que replegàvem, pues, era per ells. I també sortia de les al·lotes, que fèiem comèdies i coses. Després, per Nadal, fèiem pastorets. I també hi mesclàvem altres coses per fer una ballada completa. Jo te diré com a anècdota que jo tenia 7 anys, 6 o 7 anys, la primera vegada que me van dir de fer comèdia. I me van donar un trosset, una poesia petitoneta per dir en el Bon Jesús, que anaves passant i anaves deixant coses i dient una coseta en el Bon Jesús que està allà, en els braços, en son pare i sa mare, que també, bon, tot eren fiats de bé, que ho fèiem, es bé. I quan me van donar allò, me van dir, t'has de prendre això ben bé perquè ho has de dir. I jo vaig dir, això va sense els monges encara. I jo vaig dir, no, jo això no ho vull fer. Per què no ho vols fer? Dic, perquè jo no sé si m'ho sabré prendre i estic empagueïda. I me van dir, idò, què vols fer? Dic, jo vull ballar fandango. I com que feien, eren ballades que feien, que s'anaven mesclant diverses coses, amb els pastorets, hi havia altres coses per acabar d'omplir la ballada, vaig ballar fandango amb el grup del fandango. Me va sortir aquesta idea. Com era el casino? Mira, estava, hi havia el portal del casino, el casino era un casino, no era molt gros, tenien una cuineta, tenien un reservat també, i després al costat hi havia un altre portal, dos portals en el carrer, i entraves en el portal del teatre i pujaves una escala per amunt, i, bueno, i un teatre, no sé què devien cabre de persones, la veritat és que no ho puc dir, eren bancs d'aquells de llenya i hi havia també per el vestidor. Hi havia una porteta petitona, al costat de, hi havia el saló i al costat hi havia una porteta i allà hi havia un vestidor per vestir-mos i canviar-mos i fer totes aquestes coses. I en el fons hi havia un quartet que jo só crec, no podria dir si ho van fer llavors o si ja estava fet. Jo supos que estava fet. Un quartet perquè després quan feien cine, la màquina de cine estava dins allà i posaven una pantalla i feien el cine allà mateix. I hi havia el quartet que estava tancat amb el senyor que era qui duia la màquina i tota aquesta història de so. Després, el carnaval era molt alegre perquè la gent se disfressava tot el que li agradava i cada dia de la setmana, durant sobretot les darreres setmanes de carnaval, grups de joves, i anaven a per les cases a fer visites. Jo me'n record que quan venien vegades d'aquells que anaven un poc tapats, es permetia a mitges, llavors va llevar que duguessin la cara tapada per conèixer qui eren. I anaven a visitar, no havien de ser mateixos amics ni res, com que el poble mos coneixíem tots, llavors si ens sabies endevinar qui era i qui no era, i això, hi havia molt de grups a totes les castes. Després, aquí on hi havia la botiga que jo he dit de vora, per de vora Can Pere Fas, allà hi havia una la botigueta, hi havia una cotxeria, hi havia un futbolín. Jo del Lota també vaig anar a jugar molt amb una amiga, amb el meu pare vestits disfressats. També l'única vegada que m'he disfressat ha estat aquesta. Una vegada amb el meu pare que es disfressava cada dia, jo una amb la meva amiga, mos van disfressar, érem 4, no sé si l'altre qui devia ser, me'n recordo que vam anar a jugar a futbolín allà, disfressats. Era un poble animós. Totes les festes es celebraven molt, les festes de l'Iglésia, que ja t'he dit que per jo, d'una idea de que eres que marcava moltes coses. Totes les festes es celebraven, professors, molt de cant, molta música, perquè era un poble així. Hi havia molta música, hi havia molt de cant, hi havia molt de teatre, perquè jo, senyores molt més majors que jo em van fer una d'obra de teatre ja a la Palmera, en aquest que ara està tancat. També hi anava moltes vegades a la Palmera a fer coses, ara el tenim tancat. Quan el vam obrir, després nosaltres, homes i dones, vam fer una obra de teatre per ajudar el Lis, perquè havia estat un gasto enorme que havien fet aquesta gent, i el poble ho demanava ja, que hi hagués una cosa més aclarida i un saló més gran i totes aquestes coses. I ells, mira, tenien aquesta casa, hi havia un jardí i van fer el teatre en el jardí. I van fer una obra de teatre, Homes i dones. L'esclava de Fabiola, me sembla que és d'una, duem un vestit llarg, tot allò ho cosíem nosaltres, i és de la Cenicienta, jo me'n recordo que jo vaig ser príncipe, anava vestida amb un calçós de pell, després en el ball que vam fer, vam ballar un minuet, i en el ball que vam fer duia una capa també, molt bona, i les lotes totes amb els vestits aquells estofats, hi havia molta feina feta. Però ja ara no me facis dir, sé que una vegada vam fer una tuna, anàvem totes vestides de tunes, en sa capa i totes les tires i tot això, i cada un sonava una cosa i cantàvem, passàvem per totes, per exemple, per totes les províncies, i cada qui, on hi havia, tenen un, cada puesto tenen una forma de cantar, es va? Pues de cada puesto cantàvem una cançó. No sé, pas que vam fer la Bella Dormiente també. Després mos vam mesclar més. Quan, per exemple, va venir els dies de sa dona, fèiem coses, quan, jo que sé, una festa que hi hagués o recol·lectar per algo, també hi venien i feien xines, coses d'aquestes, se mesclaven homes i dones. A vegades ja empraven aparatos d'aquests per sentir-ho més bé, el darrer ja i això, eren homes els que conduïen i dirigien. Però, bueno, a l'època d'antes meu, no, eren o homes o dones. Nosaltres, per exemple, no vam mesclar mai cap al lot a la comèdia nostra, per moltes que en vagin fer. Sempre vam ser lotes. I els lots no sé si en feien. No podria dir res d'ells.
1: Devia dir, ho podem fer per tu mateix. I portarem davant les cases, la tanca del pou, la gran, es pot engomir-la, es pot engomir-la, es pot xurons, la tanca de sordi, les pedreres, pas de cova, el pas de pont i el pas de vinyot. Això és un cementer. I llavors anàvem a l'altra banda, a la cementer, i ja, la tanca de cova, el canovet nou, el pas de canovet, el forn de caus, en tova, el canal de sort, ja sé, la cuerma, el pou de faser, la terra nova d'espins, la terra nova gran, la poeta vermella, la de fora de prop, la de fora d'endins, el pou cavat, després les figueres, el xixac, la capitana d'alt, la capitana de baix, la capitaneta.
2: En de sons a Mèrvil de botar la corda, en les lotes, com que estàvem en el carrer 8 de febrer, bon i bé baix, i dos d'un puesto sortien, tres de l'altre, un de l'altre, i a la corda, quan sortien de casa les monges, i pres ja te cridaven que havies d'anar a fer això o allò.
3: El carrer era nostre, jugàvem a mig del carrer i sense que passés un cotxe, jugàvem a Merrills, a l'escondite, un soldat segur, mil jocs. Els carrers eren de zel·lors després, no hi havia ningú que impedís que jugassis.
4: Teníem unes cartes i poca cosa més. No, bueno, això que eren, però de jocs així com hi ha avui, no, eh? No. Jo mateixa feia les muñeques de pedaç, d'allò, i fem... Jo m'agradava molt que sempre que vi de la mestra d'escola i amb una taula dins el pati, allò era de só de jogar, e tinha quatro papéis e um lápis e jogava de mestre da escola e assim. Para de jogar, uma boneca só, para o resto, sim. Já tem presente, obrigada ao resto, que já me foi ilusão. Era como um braço que via levar o que foi das festas quando nasciam. Era um mostrador e volia lhe homem na boneca. E movendo, calhar movendo, que já era um pouco mais grossa. Para o sino, eram poucas coisas. Para o mais grossa, que tampouco não era grossa, a boneca que era feita petita. E bonecas de cartão que ponteira não estavam rompidas e para este... Para o pó de jogar-te. Só assim que não...
2: A escola, quando vai anar a comprar, já vai anar a comprar 7 anos. Eu anava moltes a sua mateixa da zona. E a senhora Lola, que era a sua diretora, era a minha germana Camps, e eram duas. Quando vinha a comprar, venia e mos foi a cantar um solo. Há muito tempo cantava um socorro natador. E agora não sabem que eu porque já não o fan. Quando tu fez solo, e uma, salta, fama de solo. E de bom, não veio, ou foi bem, e serenava. E depois te enviava de maná, ou trovava para esse carrer, e João vai trovava para esse carrer, me deu. Que daria, venias cantar nas coro, já era muito tímida, da petita. E João, sei. Digo, e dó, andava a ensaiar, já te enviarei que venhas a cantar nas coro. Além dó. Quando vai arriba aqui, eu digo, um mar, um pau de descanso. E eu tu que lias, digo, e já lia, digo, que se deu, árvore, que farão, porque eu era muito tímida, não sei, vai arriba a passar, parou. E vai na seguinte, nos coro, e tinha 9 anos, porque vai na Combraga 7, só já era de vez 9 anos. E vai na cantalha. E sempre nos coro, moles, eram moles, moles, pronto. Moltes, donas, tanto. E agora vão entre os homens, por todo o ano. Eram os homens, as donas todas solas. E vai gerar, molt anos, 20 a 80 anos, a cantar. O seu pai iniciou da Mar del Toro, só era lá em 54, porque só a velha festejava-me, foi a servir-se. E vamos andar por todos os lugares da Mar del Toro, todos os lugares da menor, quase todos, Seretat, que havia tot, a todos os lugares de Seretat, havia peixes, ara já não, ara tot està. E depois as fundadoras de dalt, as fundadoras de baix, Sant Treble, per tot. I anàvem unes quantes a cantar, totes corro nou, perquè eren molt. Anàvem a peu, i jo cantava en fames més de Maria, allò, en el lloc, per un altar. Jo tenia una cunyada que estava a Sant Suret, i vam fer un altar, i la tia Joana tenia 7 anys, això, la cunyada. Vull dir que això és de molt antic, diguéssim, i van dur per... I de vola, van tornar d'un espuix, tu, la Mare de Déu, sí, van fer la peregrinació, que diu, diu moltes salves i Mare de Déu, però no, això el que era d'escoro era molt això, però també era una dona que ens mostrava, ens va mostrar ballar la sardana, perquè vam fer una... Però fan comèdies, totes fan comèdies, i vam fer una comèdia que és de la negra, i vint de ballar la sardana, i ella, i això que tenia els peus malament, perquè no caminava bé. Ens va mostrar de ballar la sardana. I llavors vam fer moltes el minuet, també un ball, que fem unes guirlandes, també ens va mostrar ella. I els més de Maria, era salves i aves maries, i tota cosa de dir galesi d'aquest. Cada dia anàvem amb més de Maria, i una fa un solo, i l'altra fa... Sí, amb homes més de la seva Lola. Allà va quedar salta, com es va morir l'any 56 o 7, ella... va morir. I va quedar l'altra germana. L'altra germana no era igual. Mos mostrava sí, però no tocava sermono i ja no era tant de so. I llavors de comèdies i so ja va acabar com ella va morir. No, ja no en fem, perquè ja no era igual. Però bueno, també van fer bastanta cosa. I so.
1: És un refrany que diu, jo anau, entre passaporta i surt per funeral. Si me'n va a jornal no pots fer res. I jo, fent feina a matar, com he fet, vam comprar aquesta casa. Llavors, passant el temps, vaig tenir un fill, tenc un fill i una filla. La filla va casar i li vaig regalar un pis. I llavors, tot dubte, suats, entre jo i la dona.
5: I llavors va quedar així i vaig dar un pis en així. I li vaig donar un pis, però li no vull que passin per jo.
6: Sí que vaig cantar moltes vegades, però també de l'Iglesia. És Ave Maria d'un gonot. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei. Espera, Santa, si no cantes vegades. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunca et in ora, plori nostra, et benedictus ventris tui, Jesus. Això era Santa Maria i la Mare, però això és llarga perquè és una Ave Maria, un pot de mala de cantar. Si fos una cosa de sona te va encara, però no tenc. No tenc sabó per cantar ja avui. Vins de 80 anys i vaig anar a l'escola i encara tenia, però he perdut molt, no sé.
7: Per una bruta, les terres noves, les dues mànegues, la civina, el ginjol, la pota vermella, el pla vermell, el pla de xaurons, el pla a fondo, la mala garba del pont, la mala garbeta, el pla vell, el pla de les madones, ara cap allà, la tanca del pont, el pla de la figuera per el jal, el colom de baix, els coloms de dalt, se poten les figueres de dalt, se poten les figueres de baix, el canal de Xixota, se tanques les porrasses, se maldarà de baix, hi ha els rostuets, una corna bou, i es pla de sorginar. I serà bé.
0: Mira, te diré la primera que va ser la de Ferreries, i la de... el traje me van posar el que duen, però almenys el rebosillo, que és el que duen pel cap, perquè era tan petita que van trobar que allò m'agobiaria molt. Me van posar un floc gros color de cel. Me van tirar moltes peces, pessetes i coses d'aquestes a la plaça. I record les al·lotes de Ferreries que m'havien ajudat a vestir, que eren, havien pres part amb els que havien vingut a contractar molts, me van ajudar a Xicaró. Això és la primera vegada. Després, quan ja vaig tenir 7 anys o 8, el meu pare, perquè hi havia un grup més gros, que era de la meva germana major. La meva germana i jo mos duen 8 anys. I hi havia un grup perquè la meva germana. Però després de jo, mon pare me va mostrar tot el més que seguia i va ensenyar 7 al·lotes més de l'edat meva i vam formar un altre grup. N'hi havia dos. Anàvem quan els senyors feien una festa, les Fontredones, a Ciutadella vam anar per Son Camps, a Mercadal vam anar per Rafalet. Eren unes festes de senyors, coses que nosaltres no estàvem acostumats a veure. Després hi havia aquelles convidades de dolços, de begudes i de tot, a la qual nosaltres participàvem perquè mos tenien entre tota la gent i quan ells els assemblava ballàvem i passàvem les ballades així. En vam fer moltíssimes d'aquesta casta. Després a Fornells també va anar molt a un puesto que és d'esmolí, no sé avui en dia ja que deu ser d'allò, hi havia uns senyors catalans que ho havien comprat. Allà també hi vam anar moltes vegades. Després, per la Mare de Déu de Gràcia, cada any anàvem a Mó, el dia 9, de vegades hi vam fer el dia sencer i de vegades hi anàvem el vespre, però la darrera cosa, antes de la traca, era el grup del migjorn que ballava a la planada de Mó. Nosaltres acabàvem la festa de Mó i això ho vam fer moltíssims d'anys.
4: En Conquet era... I ell era ballador de fandango i sempre va tenir un conjunt d'aquests de fandango. Ell sempre... I sa filla també... I aquests del fandango hi van anar al Correu del Rei. Ballava fandangos perquè els primers estrangers que van venir... Feien a la plaça, feien un dia que venien aquí i era per veure ballar fandango. I a la plaça allà t'espera i ballaven. I ells ballaven. Una germana meva també ballava.
0: Fa 14 anys, era el 2010, el grup del migjorn, que ja són uns altres que ho tenen, que jo ja no hi participava ni res, ni hi participava en aquell moment, van tenir l'honor de fer el pregó del migjorn, el grup folclòric. I això me van donar a llegir el pregó. El pregó es va tractar de mostrar puestos que havien ballat ells, que havien ballat nosaltres, fotografies que hi havia, i jo anava llegint i anava explicant. Mon pare va aprendre de ballar d'unes persones majors que hi havia, quan ell tenia 11 anys o 12, va aprendre de ballar. Clar, tenia el caràcter que jo t'he acabat de dir antes, allò va ser una cosa que li va agradar molt. Allà en el pregó explicàvem tots els noms perquè són persones que jo no vaig conèixer. I mon pare va seguir i va ensenyar tot el que li havien ensenyat a ell i va formar un grup. Hi va haver un any en què, quan jo t'he dit que no hi havia grup per humor, ell havia ensenyat un grup a humor, i hi va haver un concurs de... Em sembla que era un concurs de que prenien part tot Espanya, segons quin puestos hi havia folòric i això, prenien part. I el migjorn hi va anar. Ho van fer a Palma de Mallorca. I se van endur el primer premi. Els migjorners, els músics eren del migjorn, això no t'ho havia dit. Els músics eren del migjorn, però les al·lotes eren de mo. No hi van anar les del migjorn, que n'hi havia també, però eren les de mo. Que mon pare era el qui també duia el grup aquest. I després d'aquest concurs va acabar a Bilbao. I ells van anar a Bilbao l'any 47 o por ahí, o 46-47, van anar a Bilbao i allà, que també era de tot Espanya, van dur el tercer premi. I ell va anar seguint. Les al·lotes, quan se posaven a festejar, jo diré se posaven perquè jo no me va passar, perquè seguint mon pare no ho haguera deixat. Quan se posaven a festejar ja ho deixaven, perquè el nòvio no volia que ballassin, perquè ballar fandango volia dir anar avui aquí, avui demà allà, anàvem a molt de puestos. I ho deixaven i ell en tornava a seguir ensenyant a unes altres. Després va arribar el moment del turisme. El turisme devia ser els anys 50 i cosa, però ahí hi havia el primer hotel, va ser per una platja de la part de Sant Lluís, en aquest moment no me ve la memòria, si me'n record llavors te la diré. I va ser el primer hotel que va tenir turisme i feien una excursió guiada per tota Menorca. Partien de Mó, anaven fins a Ciutadella i es que vespre s'aturaven al migjorn, això eren dies faners, eh? S'aturaven al migjorn i el grup del migjorn ballava. Això ho feien cada setmana. Va arribar aquí, després ho feien dos dies a la setmana, en vas d'un, dos. I en aquell moment no mos va bastar el que nosaltres sabíem ballar, perquè, clar, nosaltres ballàvem el que dèiem el fandango, era una cosa de molt de passos, però que venia a ser molt el mateix. I vam poder trobar una lota que tenien un lloc al migjorn i venia a fer les vacances aquí, que estudiava a Palma per mestre d'escola. I va aprendre quantitat de balls mallorquins. I així nosaltres podríem fer la cosa més llarga, saps? I canviar més i tot això. I això va durar un ranxo d'anys. No te podria dir quin any va acabar. Però van fer això, que només era el migjorn. Després, l'any 47, van fer una pel·lícula que és de Corrida del Rei. Supos que la dels va sentir de dir. Pues, el grup del migjorn va ser el que va ser... Jo hi vaig anar, tenia 7 anys. I hi vaig anar, mon pare diu, vindràs i veuràs com filmen i totes aquestes coses. I vaig anar, perquè era el grup de la germana meva major en aquell moment. I vam anar a Son Camps, a Sant Antoni, i allà venien uns senyors de la pel·lícula, era bueno, una història que hi havia, però que venien uns senyors d'Inglaterra i feien una festa en aquell lloc, d'aquestes que jo t'he dit que feien els senyors en aquell moment, i ballava el grup de folklòric i després van ballar els de Villa Carlos perquè ballaven el ball d'Escòcia. Tot això va ser molt polit. Jo vaig prendre molt de gust. I mon pare, que per ell era un honor, perquè per ell era molt important això del fandango, i va tingut jo que començava tan petit a ballar, va dir, quan facin part, I després, bueno, repartíem begudes i dolces, coses que nosaltres a casa no veiem més que per Nadal i encara. Tu i jo ballarem perquè vull que sàpin que saps ballar. I ho vam fer. Quan, mentre tothom prenia en aquell moment una cosa o l'altra, hi havia tots els artistes, aquests de la pel·lícula i tot el fandango, hi havia una gentada, i mon pare i jo vam ballar. Va tenir el gust de que mostrar que jo tenia 7 anys i sabia ballar. Ho sabia ballar tot, el mateix que ballaven elles.
4: Bé, el que llavors prest, segons que feien, també se feien serenades o això, i si feien... Si feien un pot de crits o això, a vegades també et sereno. Llavors no els agradava que cridassin pel carrer. A vegades també els feien aturar, que les serenades allò era més que polit, però en la guitarra i en quan joves així anaven a les cases que hi havia lotes a cantar-les. Encara jo encara vaig entrar, però això llavors es va començar a esborrar ja també. Que encara van venir, per exemple, a Can Nostre, a serenades. Clar que sí que fa, perquè se'm anaven segons quines, i les que triaven ells, bueno, però llavors, a poc a poc, va començar a deixar. I ara ja, això, ja no s'enxerren ni se'n saben res de les serenades. I he polit, perquè... I tu sorties a la finestra d'amagat, perquè si te ven, no? Però...
2: I si t'agrada fer quatre coses d'aquestes, però a vegades n'hi ha qui molestes, i no, jo no me, si pot ser no m'agrada molestar. I aquella de les figueres, que hi eren tres figueres, dues de coll de dama, i una de Paretjau. I és la Madonna allà dalt, el bonus que fa de Madonna, i la Madonna, i per què no m'acús de les Paretjals? I és qui t'havia de cuir, i jo me va quedar. Diu, la figa Paretjau és més bona que la de coll de dama. Qui se m'adona la reclama perquè per ser liaio no té rival. I és això ben pura cepa. Això és de pura cepa. Llavors n'hi ha una que jo me'n recorda. Qui va ser un pagesos que hi va obrir branca. I jo en aquestes, no sé com punyetes els vaig replegar, però els vaig replegar. Ells, un pare de Vivó, Toni, o Joan Vivó, o no, era un tal Vivó. I hi va un comprador de bestiar de Ciutadella. Sa mare havia mort, però tenia, son pare tenia sa filla, i sa filla festejava un del migjorn. Bé, aquell dins el carretó, aquell feguet d'un poc això, el comprador de bestiar aquell, diu, que és aquí que l'amo Joan Vivó, aquell qui té tremolor i quan dorm sempre somia. I ella diu, sí, diu, i jo som la seva filla per defensar-lo quan perd, perquè sap més quan ell somia que quan vos esteu desperta. Llavors tenim la lota, aquesta lota, que es posa a festejar un del migjorn. Es posa a festejar i anava a peu, que segons quines hores no hi podia anar perquè anaven de formatjar i coses d'aquestes. No havia d'anar segons quines hores. I anava, però hi anava a peu a festejar. I un dia li deixen una bicicleta vella i se'n van la bicicleta aquella. I ella d'on fora diu, boi, allò és Antoni que ve, s'ha enamorat. Diu, i com és que avui mena una bicicleta? Molt raro, això. Boi, ja se'n va anar i li va anar a obrir les barreres del pati. I quan va obrir les barreres, no sé si va fer córrer un còdol, no sé què va fer, la qüestió que la roda se li doblega i pata tot en terra. I ell es va posar a riure, no es va fer mal, no, ni es va posar a riure. Diu, ella me farà una glosa. Ara, clar, ella és la glosa. Diu, ell, li diu, m'errat i em puc errar. I no em pretenc de ser negut, de sobre molt. Diu, es que cau i es torna a alçar, és com qui no hagi caigut. I ella li contesta i li diu, t'has errat i et pots errar, i et diré que ets un benaula, es que cau i es torna a alçar, estàs posat a tornar a caure.
1: Hi havia gosat, hi havia gosadors, i van dir, ara contaran no sé, xàquer, vidant, i feien dues paraules, ens ho posaven. I en Joan Huguet aquest, que deien, ja és mort, de darrere escenari, mi cosina, va contestar, però no sé què va dir. I cap d'un poc torna a contestar aquest. I un gosador avui va dir, tu ets un perdigot escalivat i cantes de darrere a l'armada. Sí, me record bé d'això. Què li va dir? No. En Joan, no me record, però aquest li va dir això. Ell, sa cara no la va mostrar, no. I no va dir res més. Em va tenir prou.
2: Això m'ha agradat molt, sempre. A migjorn, per Sant Cristòfol, li diuen Sant Cristòfol de les Corregudes. I hi havia un home que li deien en Pareta, i aquestes gloses no s'esborren mai. Després no hi havia futbol. Després eren corregudes i se feien en els plans de Vini Codellot, que hi anava molta gent. I ell... es veu que havia fet quatre gotes de vi, llavors era vi, era torrani, sí, era vi. Diu, n'han de córrer dues mules que van picades d'esperons i hi posaria macions que no guanyarà cap de les dues. I si guanya una de les dues, no acabaran les raons. I jo crec que va succeir això. Va succeir que no va guanyar cap. No va guanyar cap. Se'n feien moltes i eren gloses que no te feien mal, no ratllaven de política, no feien mal a ningú. I jo m'agradava. I tu sents un perdigot que ets a té i canta fort a l'armada, mireu, llavors en aquell, que no vol res. I me va sortir aquesta cosa. Jo li vaig dir, dic, a caçar sempre m'ha agradat anar-hi tot sol i mai en companyia, perquè m'agrada armar antes de ser de dia i destapar quan surt el sol. El perdiu ho deu pasturat. No ho endevina, això.
0: Al migjorn hi havia Guàrdia Civil, però en aquest temps que jo dic de fa tant d'anys, li deien, es deien carabineros, i normalment era gent de la península. Al migjorn hi havia unes 4 o 5 o 6 cases llogades, no sé qui era qui pagava, si era l'estat o cosa de militar, el que sigui, que estaven llogades sempre per aquesta gent que venia, perquè els hi feien canvis, els destinaven a un altre lloc i en duen uns altres, i sempre trobaven la casa. Hi havia una casa que servia de quarter i després ells venien amb les famílies i tenien les cases per ells. I hi havia aquest carabinero i va fer una codolada del poble del migjorn. Era castellà, però sols en castellà. Qui començava, cap de la vila, i acabava Sant Caragol, que era estar en la centrada del poble, el que dins el camí vell. Està, voltes que sabeu bé, ell no pot saber qui no és d'aquí, però tu que saps on és, que li diuen es molí. Saps on te li diuen Barceloneta, es va? després aquell camí que hi ha, que segueix aquí on estan Maria Jesús i elles, de vora Sollà, a partir d'allà, aquell camí que va fins a Petzors després, allò és dalt Barceloneta. Tots els migjorners més antics li deim dalt Barceloneta, s'hi ha dit sempre. El que avui en dia he notat que hi ha molta gent jove que ja no ho sap, perquè ja no es diu. I allà, dalt Barceloneta, hi havia el molí. I ell va començar a descat de la vila i va anar anomenant tots els negocis i les quatre coses importants que hi havia dins el poble. Jo intentaré dir-la. I comença en escat de la vila, que vol dir l'entrada de Ferreries o Ciutadella, el que vulguis, fins a l'entrada de Mo. I és de... La primera que se ve és la Casa del Sereno. Herreria de Simón, botica de Caballero. La tienda de la Viuda. La Iglesia Mayor. Comercio de Villalonga y también Café de Moll. La Escuela de las Chiquillas, Casa de Pedro Bessons, también la Botica Nueva y el Molino del Migjorn.
8: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sobra. Surti per sobre.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi em sempre no va xerrar.
0: Exacte. Bé, un, pot de, un pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho penso més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no per dur que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua, pues, on la podríem emprar. Ja vol tot pensar el que...
0: No,
1: que ha pensat una cosa i ja cada que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem, o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
3: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es presenta aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar,
1: avantatge.
0: Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: És
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE. D'acord.
1: Avantatge.
0: Avantatge.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho qualque manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit. Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah? I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El cancel·lis no té poc el cancel·lis, eh? Tu vas així al teu... Pampat, ja està.
0: Sí, clar, no, sí. Jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: I sí.
1: Vale.
2: Bueno.
0: No,
2: però... Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa, no passa res.
2: Ja
0: és a dir, estem jo som bastant partidari, a vegades, de dir les coses que s'han de dir. Estem a dir-les amb respecte, sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor, és un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte.
0: Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. Ah, és que anem a ses afores d'esport. No, en ets afores, masculina.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: En ets afores.
0: Sí, no,
2: en ets afores.
1: Afores?
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ser rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores
2: si de Mo. Penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona
2: si
0: tren.
2: Si penses bé.
0: Jo sí. Me sona a tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. Gràcies. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Més paraules que mos canvien a gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No amb A. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com uau. El professor Bacteri.
0: Exacte.
1: Hola. Mira.
2: Capítol 3 de la segona temporada
1: Hòstia.
2: De Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que era
0: sí, que lluita, exacte, contra, sí, sí. Que lluita contra en Krilin i després contra... en Krilin diu... En Krilin diu... No, en Goku li diu en Krilin... Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat amb el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho dic jo que no.
2: El pedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Pets.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens Gargai, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest,
2: eh? No, i en Krilin...
0: Des Gargai no
1: me'n no,
2: record. Sí, té un Gargai que li tira un Gargai i l'esquiva en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet. Es baixa els calçons i li tira un pet a la cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
2: sí.
0: Ella.
2: Ah, sí, en Nam. En sí. Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam al final va dir... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va als torneigs dels arts marcials per guanyar...
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són de Simpsons, tampoc.
0: Per poder-lo aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de hoi-poi, perquè...
4: Atenció!
0: Però bé,
1: per favor,
0: tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, que aquest tema és
1: més interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Eh? Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte.
4: Un dubte.
1: Sí,
0: un dubte.
2: Sí. Un dubte.
1: Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Un.
2: Costum. Un costum.
0: Un costum.
2: Ah, un costum.
1: Hola.
0: Jo tenc un costum
1: Tenc el costum de fer...
0: Mirar Bola de Drac després de dinar, si no mira Simpsons.
1: Tenc el costum.
0: Tenc un costum.
2: Un costum.
0: Aquest és.
1: Sí, sí, sí.
4: És perillós, és el que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, perquè ara ja has obrit melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mail en el meu compte.
1: Ostres, tu,
2: l'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte, un compte i una compte.
0: Exacte,
2: no?
0: A veure...
1: Compte en femeniques.
0: No, avant. No.
2: No, un compte bancari,
0: avant.
2: No?
0: Tenim... Un compte bancari,
1: sí.
0: O que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes.
1: Vale.
0: Exacte.
1: Conte Lecchio. Ningú sap què és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, no se'ls fotes a l'interview, dins el llit amb aquella, i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Biòloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar amb el Conte Lecchio.
0: I bé...
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però estàvem una de Mònaco, com de l'Eca, també. No, el confonc. Ostres. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf, sí, no ho sé.
1: Va, ja tornarà, ja tornarà. No mos li amara amb això.
0: En d'Antònia de Latte, bastant, també.
1: Antònia de Latte!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No pares.
0: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o xines. No. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en sisè jo, que en sisè jo compartia en pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabes com. Era una festassa, com venia. Era
2: també...
1: Sí. Mira que no sé què va arribar.
2: També s'ha dedicat abans, la informació. Era més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir. Sí,
2: això és impossible.
1: És igual. Sí,
2: seguim.
1: Sí.
2: No, sí que seguim. No, sí que seguim això.
0: Seguim. El resto, no. Se resta. D'acord? Se resta. Se resta queda. D'acord? Paraules que em menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són ses espinacs. Igual que són els llegums. No són ses llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, ses postres, femenines i plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Vale. Com els pijames.
4: Pijames, no?
0: Com els calçons. Bona. M'he posat els calçons, quan se n'has posat, no? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diuen els pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... sí, xerren un bafrer, vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Se'n posen dos.
1: També se'n posen dos a
2: Ferreries. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diguin...
2: Ferreries...
0: Que us enviïn un tuit i...
1: Un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys, hi va més senyories.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres!
4: La resplendor.
1: Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Cisa. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Bon dia.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Es tu dama pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària, de la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Doñana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal es recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objetos de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, tan allà.
1: Un fetitxe.
0: Fetitxes, això mateix.
1: Però és que és raro, el fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
0: Sí.
1: L'altre que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
0: Repressió.
1: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
0: sí,
1: m'ho vas tu corregir. M'has dit, no, és amb dos S's, repressió.
0: És amb dues S's.
1: M'ho vas dir tu.
0: Vale, espera, vaig a
1: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més a repressió que repressió.
0: Repressió. Repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
1: No, perquè avui no era la inhibició.
2: No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Si callen les armes, els morts somriuran. Tan sols digues pau i la pau serà.
1: Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

No sabràs mai quan t'estim, no sabràs mai quan me'n preocup. Quan em rodegen els teus braços, em ve una febre que no sé si puc, em dones febre. Quan em beses, febre, quan m'abraces fort. Febre! De matí, febre fins i tot quan dorm. Sa llum del sol al ses dia, sa llum de sa lluna sa nit.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Burgajades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ves tu dama, ves a creu, i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Forat, cordill, la lluna i mil mamuts. Cervells s'assequen sols, trenes de fum. Rius de penes blaves sota els ulls. La nàusea dels comiats s'hi apago el llum. No em deixis mai més penjada a la paret. No em deixis mai més penjada a la paret. Arrels, arbrets i fulles sota el pit.

I tenen que la caldana i tenen els al·locs i cal l'encaldaré. Però sembla que no tenen prou i ara volen territori i jornem. Para no. Trabaluja queda a mitjorn. Para no. Trabaluja queda a mitjorn. De la mosca Trabaluja m'avisa que la fustam i quan te hi vaig a Cristo, creu-me que mai té fam. Però, amics, han d'estar tranquils, que Trabaluja no m'ho la fotran. Para no. Trabaluja queda a mitjorn. Para no. Trabaluja queda a mitjorn. Para no.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·laba. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar el que he dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25

0: anys, doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt, molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
1: Cris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè s'ha d'implicar altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
2: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. Mm-hmm. De fet, la setmana passada estava a Majordocs, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí. Però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordocs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Vivim una època una mica extravagant. La gent lloga cadires allargades a la platja per no tocar l'arena. Però quan la platja queda com un macà i sense arena, com passa aquest any a Sant Tomàs, ningú vol llogar cadires. Llavors l'Ajuntament planteja dur-les a Vinigaus, platja verge on hi queden parts de marena, amb l'objectiu que la gent pugui llogar les cadires i així no tocar l'arena.
2: Època de muda. Capítol 16. L'ordre dels factors polítics.
1: El fenomen del sobreturisme està esclatant com a problema al nostre món proper. Fa temps que es viu a zones com Venècia o l'Everest, però les manifestacions succeïdes a Canàries el passat abril han obert la caixa dels trons també a les nostres illes. Aquestes darreres setmanes hi ha hagut mobilitzacions sobre aquest tema a Eivissa, a Mallorca i també a Barcelona. Però ves per on, la concentració que va omplir de gent la plaça Biosfera de Maó va ser interpretada per l'equip de govern del Consell Insular com una manifestació amb finalitats polítiques. Aquesta estratègia de posar la notícia en un marc d'intencionalitat política pateix de dos defectes encadenats. En psicologia se sol explicar que els nostres pensaments flueixen al cervell de manera bastant automàtica i que de vegades no encaixen amb el moment ni l'entorn on ens trobem. Un d'aquests pensaments distorsionats apareix quan usem un mecanisme conegut com a projecció, que fa que imaginem que la gent pensa i reacciona com ho faríem des de la nostra òptica. Quan un càrrec públic explica la manifestació com una operació orquestrada per les formacions adversàries, mostra un esquema analític on la política queda relegada a la participació activa en partits i on no es concep que hi puguin haver activismes polítics que no estiguin prèviament mediatitzats per aquestes estructures que ara es troben a l'oposició. I aquest és el segon defecte que s'evidencia. Pensar que la gent només es pot posicionar en base al que diguin les formacions polítiques i no al revés. L'ordre dels factors aquí és important. Molt més quan es tracta d'un exercici democràtic impulsat per associacions cíviques. Moltes de les temàtiques que afecten la societat són advertides des de la ciutadania. Pensar que sempre ha de ser al revés és mirar la democràcia d'una manera molt segmentada. Oblida qui així ho analitza, intencionadament o no, que exercir la política directament des de la gent no hauria de ser un motiu de crítica institucional que destila enyorament de temps arxivats, sinó objecte d'aplaudiment. Oblida que, si bé l'article 6 de la Constitució diu que els partits polítics són un instrument fonamental de la participació política, l'article 9 diu que els poders públics han de facilitar la participació de la gent en la vida política, econòmica, cultural i social. D'això anava la concentració, divertida i amb contingut, de la plaça convertida per un dia en Cala Biosfereta, on sí que hi havia remei a llogar cadires. Anava d'analitzar i suggerir modificacions al model econòmic, de defensar valors culturals i territorials, de posar veu a la indignació d'una societat que veu que creix en turistes i baixa en resultats positius. Anava, idò, d'opinar i proposar mesures, de fer política de la bona, directament, amb organització i amb una voluntat clara de continuïtat.

0: Llegontapres!
1: Au!
2: Posa vi, Cristian.
3: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
2: Jo també. És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
4: Bon dia.
2: Tornem a ser aquí.
3: Bon dia, tots els dies pot
4: tots
3: dir.
4: Bon dia.
3: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
2: Ja el tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo vull... Quan m'han dit, fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerraven de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
4: El futur.
2: I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a escul, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
4: Ja en sé d'una, que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs, perquè no hi anava mai.
3: Massa gasto.
4: No diré noms, però...
2: Clar, però...
4: està bé.
2: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles, em poses mancuernes, saps?
4: Bro.
2: I clar, jo vull xerrar vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
4: Xerrar bé, està bé, sí. Perquè el gimnàs es valora, això, sí.
2: Clar.
1: Sí, molt.
2: Jo crec que del que més es valora.
3: El nivell lingüístic del gimnàs és...
2: Sí, sí.
4: Bueno, no ho sabem perquè no hi anem.
2: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs?
4: No,
3: jo esport dins un puesto tancat on fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
4: Jo anava a la piscina, no. Sí, però després no.
2: Suggerent no ho és, però s'ha de fer.
4: S'ha de fer, sí.
3: Sí, anem a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
2: no,
3: si és per tu, aniria a badminton.
2: No, són de badminton.
4: Començo a tenir d'atge.
3: Aniria a jugar a badminton.
2: No voleu.
3: Però en el gimnàs...
4: En el gimnàs no.
3: En el gimnàs no. I organitzar una partida de badminton.
2: Perfecte.
4: Jo no puc ten tennis, tenen el gimnàs. Sai greu, davant l'oig, uf. Quin greu, com ho sap.
2: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
4: Sí, que vol dir germà.
2: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
3: hermano.
2: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company.
3: Company.
2: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
3: Ui, però si li dius nen, te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
2: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
1: Ai. Saps què?
4: No pot dir res.
2: No, en aquesta secció no es pot dir res. Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
4: Supremacista.
3: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
2: Pes. Ui, és un pes.
4: No vaig cap pes.
2: És un pes, exacte.
3: Uh-huh. Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
2: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
4: Germà, anem a aixecar pesos.
2: No, pany.
4: Pany, anem a aixecar pesos.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
3: Pany. Quant de pes aixeques?
2: Exacte. O quants quilos, al final aixecant quilos normalment, no? Igualment, pensau que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que asteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a el del Principet, no? Per exemple. Per tant, asteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho amb es.
4: Vale.
2: D'acord? Asteroide.
4: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per...
2: Exacte. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
1: Estrella ninja.
2: No, primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERMCAT, que el TERMCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
4: Cronut, hòstia! Que...
1: Jo vull saber què és escrònut, perquè
2: escrònut
1: anava a dir que era una espècie de donut.
2: No, és que escrònut era una mescla de croissant i donut.
1: Veus com sí?
2: Veus?
4: Escrònut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. Pot de torre de llema, si sé.
1: No sortim d'aquí.
4: Llema tostada, mos queda, que t'està en blanc, cara.
2: No, però bé.
3: S'han menjat dues...
4: T'he aixecat pesos, bro.
2: Aquí encara n'hi queda.
3: Encara n'hi queda. Bueno, n'hi queda, és de sa vergonya.
1: Jo no entenc, no entenc de vergonya.
2: Sa qüestió, que el Tercat... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercat es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
4: Ah, sí?
2: Sí. I, per tant...
4: Con Danone.
3: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta vas aprendre aquí l'altre dia.
4: Es va.
2: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir, però Inc, vol dir coses.
4: Incorporated.
1: Sí. Tinta.
3: Això, sí.
2: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no, per això el Tercat, per exemple, proposa...
3: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
2: Ciclisme de sala.
4: Spinning vol dir ciclisme de sala i està registrat.
2: Ciclisme de sala. No. Spinning està, és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala. Què és això i no és marca registrada? Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres, si haguéssiu d'anar al gimnàs, ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
3: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
4: Esbraonat.
2: És bo,
3: no? No?
2: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent. O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
3: Allà també ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
2: Igualment, per estàs braonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
3: De
2: però no fèiem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
0: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí?
2: Ui, jo...
4: Bueno, jo en duc per sonar.
3: En Son Goku en duc.
2: Sí. Jo no vaig a córrer llarga distància sense una...
0: I te posen braonera?
2: Sí.
4: Jo
3: una cinta per cap, i la braonera.
2: La cinta a vegades. La cinta a vegades. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no. Mancuernes és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes.
4: Aquelles que abans són corbades.
2: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
4: Sí.
2: Però petit, d'acord?
4: Què diu, manmanyes?
2: Manuelles.
4: Manuelles.
2: D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Saps que fan el terofili en barra llarg, una petiteta, d'acord? Les sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb B inicial, d'acord?
4: Ah, sí?
0: Squat.
2: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
4: Els ocupes, els squats. Sí.
2: Els skaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb B inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
4: Ok.
2: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir-li dominacions. Aquesta proposta... Clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen això no acaba de funcionar. Jo amb aquesta m'acosta una mica, saps?
0: No, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
2: Però...
0: S'accepti.
4: Dominació d'Àustria.
0: Hem de fer dominacions.
2: No cap de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
4: Queda més bro.
2: I
4: germà.
2: I cool.
4: Cool. Estambul.
2: I això, en principi pres faríem servir això. I poc més a dir vos, això, que quan t'ho diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar, que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no, que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
0: M'encanta.
3: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
2: El poliesportiu de Mó, perquè jo som molt maonès i vaig en els de Mó.
3: Bueno, però n'hi deu haver més.
2: Sí, però... També és un tio...
4: Però és més barat, digueu.
2: Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
4: És més barat allà i vas allà.
3: No, bueno, però...
2: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
3: Jo crec que tu...
2: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
3: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà centrada... I si no te'ls diuen bé, pues no ets xerris, tio. No és panys, saps?
2: Si diré, si cas, que em facin un descompte. Si, no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
4: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenen mai ens hem apuntat a la vida.
3: No, jo crec
4: gràcies,
3: que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
4: Espero que juguin els oients. Per el que són jo, xaval.
2: Vamos. Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
3: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
4: Poc torró han menjat, pel que podíem menjar.
3: Sí. En una hora duis...
4: Mos fa vergonya, ara.
3: En una hora en duis dos de torrons sencers.
2: Però són tres.
3: I encara us queda un altre.
0: És de vermell, no?
3: Mira, jo us recomanaré, bueno, recomana-la tu, la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
2: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
4: Fitness.
2: Segons el Tercat.
3: Que te quedi clar amb una S.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

truques i ja t'obre l'anfitrió. Sents l'aroma des del rebedor. Amb el primer plat tu no n'has deixat ni rastre, penses que has de ser educat. Però és que el segon s'ha convertit en un desastre,

Ells no saben que el dolç et fascina. Treuen una tarta que et diu vine. Després ve la son, és aquella son que et guanya quan els ulls se't tanquen sols. Vius entre dos mons, no saps si estàs al sobre.

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal emporter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, Son Bou, Serenal d'en Castell. Cant i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclata-sangs. Salzinada en Salort, Sartigueta, Llucaig, la Cucanya, Serrambes, Miniatzau, el Coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, Vinia Guarda, Esbanyul, Tordonell, Sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per plany a cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.

Tiffany's, o també esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's, és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el Lots i el Lota, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bon Demó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo, a canvi, tampoc no hi ha... ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc, i no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista, i això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa, i així com a lectores m'ho podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

0: Rondades i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món, i al final van ser encantades totes dues. A la ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Parella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que la terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per a serar les res. Les res són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar la terra. Quan l'al·lotet va haver fet l'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Les res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa, que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat, el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en vez d'agafar el camí cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: «Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella, vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva». L'amo i el missatge li van dir: «Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida». La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de ser desencantada. Diuen que s'encantarà i s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Far. Val? Jo, la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puaj, sense cap dubte. I que m'expliqueu un poc cosetes de aquest grup, com comença, per què comença i cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far. Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Un foglio già sola.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Per a Idolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Ara mateix escoltarà una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

tant enfora i tant a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop.

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa? Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiguessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: I els felicitem, deixant xullos, aquí ningú s'entem.
1: Aquí ningú s'entem. Aquí ningú s'entem. Espant a sa cara, ho amaguen, veig l'estora.

0: La ambición, queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición, queremos el retorno i la devolución, yeah.
1: La música ets eina per transmetre el missatge, per la mà viva i aquest hermós paisatge, per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música ets eina per transmetre el missatge, per la mà viva i aquest hermós paisatge, per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger, i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlaré en el meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duies escacs, que duies la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Molt bones, benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig de fotografia documental en aquesta setena edició del Menorca Doc Fest. Avui tenim en aquest moment seguts amb nosaltres en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida, de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència, i com a tal aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma amb molta tardança, amb uns 45 anys. Uh-huh. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida, perquè jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida. Uh-huh. En diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent, i després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
0: Hi ha algo molt intuïtiu en aquesta forma de fotografiar, no?, d'alguna manera?
1: Sí, bueno, és un tot un revolutum. Uh-huh. Perquè jo no hi he estat format acadèmicament. Uh-huh. I aleshores jo m'he tingut que generar un mètode de treball. Uh-huh. I bueno, pues aquest mètode, com només el tinc entendre jo, ja m'està bé.
0: Ja t'està bé.
1: Vull dir, no sóc ni gens acadèmic ni gens purista amb això.
0: Tot i que no, i és algo que tu insisteixes, no?, que la teva formació acadèmica no està tan aprofundida, sí que es ve que hi ha en la teva obra una enorme capacitat de transmetre conceptes, idees, intimitats teves. Quines són les teves influències per fotografiar?
1: Clar, les meves influències en fotografia, és a dir, jo no vaig tindre contacte amb la fotografia fins... jo ara tinc 51 anys. Mm. Fa pels 40 anys vaig començar a agafar una càmera. Jo no tenia absolutament cap mena d'influència.
0: Com va ser aquell moment? M'interessa.
1: Bueno, de fet, vas començar d'una forma com molt esporàdica, perquè jo treballava en una botiga al centre de Barcelona. Uh-huh. I llavors se'm va generar al migdia 3 hores de dinar i no sabia què fer. I vas començar com una ocurrència, com em podia haver donat per papiroflèxia. Sí, pues sí, em va donar, sí, per agafar una càmera. I cada migdia em vaig dedicar a això, a agafar una càmera i recórrer els carrers més propers. Jo treballava a la plaça Urquinaona. Uh-huh. I em vaig, amb càmera en mà, vaig recórrer pues, el Born, el Raval, Ciutat Vella. Uh-huh. I a partir d'allà vaig començar pues, bueno, a generar un arxiu fotogràfic sense cap objectiu. Vale? I en el transcurs d'aquest viatge, perquè en definitiva jo sempre he pensat que era un viatge. Uh-huh. Vale? No, sense cap mena d'intenció, vaig anar incorporant diferents influències. Uh-huh. Vegis, per exemple, Alberto García Álix o Miguel Trillo, posteriorment Martín Parr.
0: Uh-huh. Sí, hi ha molt de Martín Parr. Sí, sí.
1: Sí. I ara, per exemple, estic parlant, al principi vaig generar una sèrie d'imatges del qual després va sorgir un projecte que es diu Welcome to the Barrio. Uh-huh. Benvinguts al barri. Uh-huh. D'acord? I a posteriori, jo tenia molt clara una sèrie d'imatges que eren del barri, de... però hi havia una altra sèrie d'imatges que no n'era conscient i del qual van sorgir pues, l'òvul occipital, que parla sobre les malalties mentals, que jo vaig patir en primera persona, no, però per part de la meva mare, i era quelcom que jo tenia que treure. I aquestes imatges, pues, a mesura que anava generant Welcome, hi havia unes altres que no, sé, no sabia resituar. I després es van, va sortir l'òvul occipital, que té, pues, per exemple, com a influència podria tindre Joel Peter Witkin, per mi, que és un gran fotògraf. Treballava amb cadàvers i feia bodegons molt profuns i molt, que jo al principi era incapaç d'entendre. Per mi ha estat tot aquest procés, tot aquest viatge. Jo feia fotografia, però no entenia quin significat tenia.
0: I després li donaves un significat?
1: Clar, exacte. Després, a posteriori, li he donat un significat. Bueno, o igual s'han ressignificat aquestes imatges, que no sé exactament...
0: Què ha passat aquí?
1: Sí, exactament.
0: Mencionaves Welcome to the Barrio, que és un fotollibre que estàs presentant també en aquesta jornada del Norcador Fest i que fa una estona estia fugitjant i parlàvem de fora de micro aquesta explosió de colors que té Welcome to the Barrio en contrast amb Ínsula, no? Com dialoguen aquests dos projectes?
1: Bueno, aquests dos, ja, com tal t'he comentat, es van generar imatges en paral·lel. Vull dir, no hi ha una intencionalitat de generar unes imatges específiques per Welcome com per Ínsula. Hi ha un altre projecte que també tinc sobre la feina.
0: Sobre el món del treball.
1: Sobre el món del treball, sí, que es diu Hora et Labora. I tot això, pues, es van generant aquest tipus d'imatges. El tema està que és, tu dius, és en blanc i negre o en color, i això hi ha una intencionalitat, és a dir, no és un esnobisme, sinó que per mi té una intencionalitat, és a dir, el color et genera unes sensacions, unes percepcions, una metodologia que no et genera el color. Per exemple, el color en Ínsula no hi és, més que res perquè està connectada amb el pensament, amb el record, i jo els records a vegades no sóc molt conscient si són amb color o no, o ho són o no, és a dir, que queda com molt difús, precisament per això. I el blanc i negre també és com, és aquella protoidea, saps? És un viatge cap a l'interior. Tots els projectes tenen aquesta metodologia, és a dir, jo crec que hi ha dos formes, segons la meva forma d'entendre la fotografia, hi ha dos formes de fer un projecte, que són des de dins a fora, que generen respostes, però jo, per mi els projectes van de fora cap endins. Cada vegada són més profuns i més deep, més, diguem-ne.
0: Més críptics, també, no?
1: Sí, exactament. És buscar aquella protoidea, és una recerca on sempre generen més dubtes, inclús dona més por. És com mirar-se al mirall, perquè mirar-se al mirall és terrorífic. Pues això és com mirar i cada vegada vas més endins i a vegades és com un viatge que no recomano a la gent.
0: T'ha portat a llocs intensos, no?
1: Exactament, sí. No, i a més això del blanc i negre al principi és una cosa que he reflexionat molt amb una xerrada que va fer un fotògraf meu, el Joan Teixidor, que em sembla que l'any passat va fer un taller de fotografia analògica. Em vaig quedar frapat com parlava ell sobre la negritud de les coses. I ell no li donava un significat negatiu a lo negre, perquè que és la gent, saps? El bien i el mal, saps? La llum i la foscor. I la foscor, en definitiva, és absència de llum. Val? I és allà on tu, amb la teva llum, vas a la recerca, però no té un significat dolent. I, precisament, i quelcom d'aquesta idea té això, també.
0: Hi ha algú, jo crec, molt polit també en aquest viatge fotogràfic, en aquest retorn també a lo intern d'en Oriol Miñarro, que és la teva vida a Menorca i trobes que hi ha algú d'homenatge en aquest en Ínsula a la teva vida de Menorca?
1: No, jo crec que hi ha quelcom de ferida.
0: La ferida.
1: Jo vaig tindre que amb 22 anys abandonar la illa per circumstàncies personals. I jo crec que vaig deixar masses portes obertes i sempre per mi ha estat com difícil parlar de la illa. Saps? Ha estat... Sí que és veritat que sóc com sóc gràcies al territori i gràcies a tot allò que m'envoltava aquí, però el deixar tantes ferides obertes m'ha estat com molt difícil parlar de la illa, del territori. No és que hagi estat hostil, perquè jo no hi tinc res, amb al contrari, és com una necessitat que vinc, però cada vegada que vinc aquí és una sensació com diferent, és un altre plano mental meu, saps? És com Welcome, que és un altre plano mental. Saps? És com, per exemple, a Welcome hi ha un dit que és benvinguts al barri, un barri de la ment, vostè està al barri. Saps? Són diferents planos mentals, no gens concrets.
0: Hi ha molta diguem-ne, una dimensió molt subjectiva i psicològica en la teva forma de retratar i de fer els retalls de lo que t'interessa. Especialment pensant en Welcome to the Barrio, que és un recorregut, és un viatge també pel Raval, on tu també poses el focus en coses molt concretes, en coses molt crues. Com te relaciones amb això? És una intencionalitat o és algo que va de dins cap a fora?
1: Jo crec que Welcome és un gran incomprès. Entenc que s'entengui de certa manera com sang i fetge, però no és això precisament Welcome. Però bueno, jo crec que quan t'exposes també a moltes interpretacions, però Welcome és un reflexe de nosaltres mateixos com a societat, de com som, com l'Espanya canyí, com a individus que relacionem el món. I passa que molta gent ho relaciona, clar, jo explico el context de com està fet i la gent ja ho relaciona al Raval, a la drogadicció, al drama, i Welcome no parla absolutament. De fet, està paginat amb dobles pàgines, triples i quàtriples pàgines, perquè tinguin un significat. Vale? I aquests significats no tenen absolutament res a veure amb el barri. De fet, si no et dius res, jo crec que no series capaç de situar-ho al Raval.
0: Total.
1: M'explico?
0: Sí,
1: de fet, és un barri de la ment que parla de nosaltres mateixos. De fet, jo estic interpel·lant a l'espectador, com dient-li, tu ets així, internament, tot i que no ho vulguis reconèixer. Jo ho estic reconeixent, però...
0: Aquesta dinàmica de sortir de dins cap a fora, no? De treure algú i mostrar-ho.
1: Jo estic reconeixent que jo com a persona tinc molts errors, sóc fastigós, però tu generes una imatge d'aquest beautiful people, que en realitat no sou així. M'explico.
0: Sí.
1: Bueno, no sé, és una forma d'entendre-ho.
0: Total. Parlem de formats. Tens alguna predilecció particular a l'hora de treballar o te dona igual un mòbil que una càmera de gran format?
1: Jo no sóc gens purista.
0: No?
1: Gens, absolutament gens purista. Per mi, un mòbil, una càmera analògica o una càmera digital, per mi és simple i llanament un mecanisme que jo utilitzo. És a dir, jo no estic treballant... Poder he tardat molt de temps a arribar a aquesta conclusió. Jo no estic treballant en fotografia al final. Jo estic treballant en imatge. Vale? Quan tu estàs transmetent diferents capes informatives d'una imatge i ja estàs parlant de moltes més coses que una simple fotografia. No és el mateix fer fotos que fotografia. Val? I el següent pas de la fotografia per mi ja és la imatge en si mateixa com a essència. Vale? Per mi és un format. Més, no, hi ha gent que no. De fet, em pregunten, quan hi deixen, escolta, quin tipus de càmera utilitzes? I per mi és més igual. I inclús a escoles de fotografia em pregunten, coses tècniques i li dic, mireu, nois, jo vaig amb automàtic, a mi m'és igual absolutament, jo no sé utilitzar una càmera.
0: Clar, clar. T'interessa més la imatge que, la, que el mecanisme, no?
1: M'interessa la imatge, a mi el mecanisme no, jo repeteixo, sóc incapaç d'utilitzar una càmera de fotos si no és amb automàtic, vull dir, no...
0: I tens alguna predilecció? T'agrada alguna o t'has tu completament igual? En termes, per exemple, de el que t'és més còmode...
1: No, mira, de fet, Insula, moltes de les fotografies, bueno, quasi totes, estan fetes amb el mòbil. Uh-huh. Jo revisitant

0: no, és que això ve a posteriori. Jo quan selecciono les imatges, com va passar també en Welcome, amb l'Òvulo o amb Hora Tladora, com jo estic convisquent amb les imatges cada dia. I això ja és un exercici d'edició d'imatges. I arriba un moment que dius, bueno, tinc que editar les imatges, com ja he viscut obsessivament amb aquelles imatges, perquè jo visc obsessivament amb les imatges que he fet, i ja ho tinc clar, és A, B, C i D, saps? Que podem equivoco, sí, poder, però
1: ja ho tens al cap.
0: Clar, com he pensat tant amb aquelles imatges, que sí, que no, que torna, que ves, que reflexiones, el viatge, tal, no sé què, ja saps cada imatge quina importància té i quina rellevància té respecte al projecte. I per mi em resulta més fàcil així, és una altra de les formes de treball que tinc.
1: Perfecte. Oriol Miñarro, moltíssimes gràcies per aquesta conversa i esperem veure més projectes com aquest.
0: Moltes gràcies, i més que res volia donar les gràcies a Menorca Dog Fest per haver-me adoptat, entès i arropat aquí a Menorca.
1: Més que benvingut.
0: Gràcies.
1: A tu.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Buenas.
1: Hola.
2: Hombre, una besota. Besota. Hola.
3: La Pau.
1: Nius de Porcajades!
3: Avui mos passant d'eufòrics.
2: Uf, sí.
4: Molta calor.
2: L'Ajuntament de Mo mostra la seva solidaritat en la ciutat de Los Angeles cedint 578.000 litros d'aigua que tenen per allà morta d'oi. El Batle demana a les autoritats californianes que per favor, només l'empin per res, no l'empin per res més, que no sigui pagar focs, que ja tinguin prou marrons. Indignació i estupor entre els membres de la Reial Acadèmia de la Llengua Balear en descobrir que un dels seus socis destacats era realment un catalanista infiltrat.
1: No!
2: Afirma un membre: resulta que en Tomeu Joan Bastard de Muro és de realment Oriol Pujol i era de Banyoles. Ja que dir que l'alarmant Marc manca d'accents als seus mails ens fa sospitar.
3: Hòstia.
2: Dramàtic. Dramàtic.
3: Això no es pot permitir.
2: I finalment, l'empresa hotelera Malià efectua la compra de tot el poble de Fornells per allotjar els seus empleats.
3: Ah, bona idea.
2: Estem a l'any 2025 després de Crist. Tot Fornells està ocupat pels hotelers. Tot? No. Una casa de poblada per un irreductible forneller resisteix encara i sempre l'invasor.
3: Vamos, check.
2: Rodeat dels campaments de Satsalinum, Coves Novum, Canamargum i Escrancum, resisteix l'irreductible Xec de Fornèlgics.
1: Ui! Cago en dena.
2: Vamos, resistència.
1: Resistència. Porcatjades.
5: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom a pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Suqui Sopes, 2022. Mai m'apens, amics. Matraques capell.

0: Ho han dit sempre, des dels dramaturgs fins als antropòlegs. Hi ha una línia que separa l'amor de la possessió, l'estima de l'alienació, la relació sana del control perniciós. Així és també el maridatge entre les persones i el territori.
1: Època de muda.
2: Capítol 26. Entre l'amor i el caprici.
0: Igual que és esperable un cert canvi en les maneres de gestionar les institucions públiques quan hi ha una capgirada a govern, també és previsible que sorgeixin noves maneres de concebre l'entorn quan hi ha un relleu de propietat, sigui en urbà o en rústic. Però perquè no hi hagi un delta baix, perquè no es visqui el canvi com a traumàtic, perquè no s'entengui la mutació com fora de mida, cal que no se sacsegin els pilars centrals de la qüestió. Així és com solen funcionar els pactes sobre els temes estratègics. Es poden tocar algunes coses, però no la substància principal. Al territori menorquí hi ha un estil de pacte tàcit on unes evolucions s'entenen, però d'altres indignen. En les actuacions privades, la resposta social sol raure en paràmetres com la irreversibilitat de la pèrdua, com ara afectar un patrimoni cultural, l'impacte sobre recursos escassos, grans extensions de gespa que consumeix molta d'aigua, o les ganes desaforades d'ostentar, com projectar focus privats sobre illots públics. Algunes alteracions es poden considerar transitòries, com ara l'estètica de deixar el marès vist a l'enfront de les cases urbanes. És probable que, en pocs anys, descobreixin que aquí es protegeixen les parets amb calç i revestiments perquè el marès no sol tenir prou densitat i s'anirà desfent si queda directament exposat. Per evitar especialment els impactes sense retorn, cal demanar la connivència activa de la nova ciutadania que ha vingut a Menorca, d'aquella que ha vingut per amor a l'illa i no per tractar el territori a la recerca del màxim benefici, econòmic o personal, a curt termini.

0: És ben sabut que una bona part dels nous propietaris tenen un alt poder adquisitiu. Des d'aquesta posició de poques limitacions econòmiques, pot resultar més complicat renunciar a certs desitjos. Però aquest és el barem que s'acaba utilitzant per jutjar si hi ha integració o agressió. En aquest sentit, cal prevenir-se també de determinats professionals que aconsellen iniciatives força arriscades per als promotors, que podran veure afectada la seva reputació, el temps que tanmateix representaran facturació interessant per a qui la redacta. L'illa ha arribat on és perquè anteriorment hi ha hagut capricis que no s'han duit a terme, per limitació econòmica o per convenciment personal que de tot hi ha hagut. Convé mantenir-ho així. Quan les extravagàncies es generalitzen, es converteixen en problemes importants. Generar un pacte per decidir, sàviament, on són els límits que separen una visió de l'altra és recomanable a nivell de societat civil. Ara vivim una deriva pública que promou una transformació molt gran de Menorca, fruit d'uns equips que funcionen només amb les llums curtes. Gent que considera que l'accés de vehicles es cura amb més carreteres, que la saturació turística se soluciona projectant més places i que amb l'ús de l'aigua s'aclareix amb dessaladores. És just el model del qual Menorca ha estat defugint durant dècades. Quan se supera l'adolescència, també la social, es comença a entendre que l'afany de distinció personal és un símptoma de carència i que les causes comunes omplen molt més el confort de cadascú.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, vos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, però jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui ens aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessar per anar al primer glosat de la setena temporada de la Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tant de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

tot seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

de dins. Però te juro que puc donar totes les anys i si tu poses bé.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest primer programa començarem fent sobre taula conversant amb la convidada d'avui, la Joana Triay Vidal, que des de Ciutadella us ajudarà a recuperar la figura històrica d'una de les glosadores més antigues de Menorca.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, sortim pels carrers de Ferreries i mos atracam a cas vecins per interactuar mitjançant la glosa.
2: I com no, acabarem el programa glosant un poc. Partim

0: els moviments socials i veïnals de l'illa i també de Ciutadella. Joana, per començar aquesta entrevista.
1: Molt bé, bones tardes.
0: Podríem dir que Sa Closa és un llegat que et ve directament de família, per no dir de sang. Ens podries explicar un poc sobre la teva història familiar? Quina relació tens amb Sa Closa i des d'on es remunta, si més no, fins allà on sabem?
1: El primer que sé és de sa besàvia meva, na Margarita Barbé Pons, que va néixer el 1249 i va morir el 1928, a migjorn. Era una família molt humil, però era molt decidida i molt valenta i tenia acudits molt bons. El que passa és que en aquella època les dones no glosaven en públic. Era de casa pendents.
0: Us podries explicar un poquet més aquest context familiar? A què se dedicaven, la seva família, a què se va dedicar ella? Quina relació tenien amb el poble?
1: Per el que jo sé, tota la família de mon pare i dins de mon pare es van dedicar molt a la marina, a l'escarabó, i eren gent molt, molt humil, gent que vivia de la edat d'estuc, que veien, no? Que és migjorn, quasi tots els pobles de propietat del Lluc, i la gent pobra vivia de fer marí, de fer carabó, de fer llenya i de fer aquestes coses a la edat d'estuc, i de això vivien la família de mon pare. I sàvia era una dona que supos que no podia anar a fer feina fora de casa, que en aquella època no hi anaven, però no callava per ningú. I l'exemple és una verà de Nimuràs que hi va haver, que ell es va verar en Nimuràs, però ben igual li agradava. I un dia que el va trobar pel carrer, Nimuràs li va dir: ni per un cant de males crues, ni que mandassin un amunt, per res voldria ser perdut el que cercau vosaltres dues. I sa besàvia li va contestar: si és per mi, me la rebentis. Si és per una altra, facis estrà. I si és per una amiga meva, que un punyal et toqui el cor.
0: Ostres, anaven molt fortes ja un temps enrere. M'interessa començar des d'aquest principi, des de sa teva besàvia, na Margarita Barbé Pons. Contaves un poc en el marc de quina família havia nascut, a què s'havien dedicat. I, Joana, na Margarita Barbé és de les glosadores més antigues que podem anomenar aquí a Menorca i que va quedar en memòria amb el malnom de Championa. M'ho podries explicar un poquet què significa i d'on li ve aquest malnom?
1: Sí, a migjorn els joves es feien avorrits un diumenge i es van dedicar a posar el malnom a cada jove d'espoble. I a més, els hi dedicaven una cançó amb el seu malnom. I és de sàvia descriu físicament com era, perquè diu: mireu-vos aquest paper que en té la lletra redona, si no heu vist una Championa, veniu ja la mostraré. Ella és com una redona, sense mal-los la van fer. I de sol hi ve el mal nom de Championa.
0: O sigui que van sense els lots de migjorn, des de l'avorriment, que es van dedicar a posar malnoms a mig poble, sí. I amb ella li va tocar Championa.
1: Champion.
0: I el nom de Championa feia referència un poc a la seva condició física. Trobes que és un mal nom que ella va rebre bé i que el va viure bé?
1: Sí.
0: Li agradava?
1: Sí, ella sí. Contava amb un pare que perquè a un altre jove li van posar de nom Xilla. I un dia que va anar un senyor a migjorn i va demanar a sàvia a veure on vivia tal persona, ella li va dir: davant que anés Xilla. I na Xilla es va enfadar i li va dir: escolta, ja, només de dir això. Diu: i tu me dius Championa? Diu: però és que el nom meu és més lleig, i si te l'han posat ran d'escú, ja quina culpa en tinc?
0: Mesquina, mig poble anava amb el nom, si hi havia qui ho vivia bé, hi havia qui no tant. Sí. Però bueno, doncs li va quedar així.
1: Sí, sí.
0: I bueno, és de les glosadores més antigues que podem nombrar a Menorca, fins on sabem. Aquestes gloses que contaves dels bergants de migjorn que es van dedicar a posar malnoms, si no vaig errada, deuen tenir uns 125-150 anys d'antiguitat.
1: Sí. O més.
0: O més. Te volia demanar, de quina manera trobes que s'han transmès i s'han pogut conservar fins a dia d'avui?
1: Supos que molt pocs, perquè és perquè mon pare era un home que tot es havia contat històries, i clar, en altres mons van venir, però, per exemple, de la meva família mateixa, dels germans de mon pare, els seus fills no ho saben, perquè els seus pares no van ser tan contadors d'històries. Depèn molt, supos que d'escriure.
0: Aleshores, podríem dir que aquesta transmissió de generació en generació, i si avui dia coneixem aquestes gloses, podríem dir que és una transmissió que s'ha fet de forma

0: oral, sí, una generació a una altra, sí, no és que quedessin escrites a un món, no, i ens ha arribat un paper antic,
1: no,
0: i...
1: tot és oral.
0: Ja que no la vas conèixer, quines coses us pots explicar d'ella que t'hagin arribat precisament, doncs, de les coses que te podien contar, pel que fan d'ella com a dona, com a esposa, com a mare, etc, etc.
1: Ja, per exemple, que si mon pare i el seu germà van ser glosadors, va ser perquè ella, com a sàvia, els hi va mostrar. A part, els hi va mostrar moltes històries i moltes codolades, moltes rondades. Mon pare té molt de coverbos i coses que era sàvia seva, o sigui, la besàvia meva, que ho va mostrar als nets. O sigui, a nosaltres ens ha arribat perquè la besàvia ho va mostrar a mon pare.
0: Conta. I quan ton pare te contava coses de sàvia seva, tu de quina manera la pots acabar dibuixant? Era una dona de caràcter, no? Tenia bones relacions amb vecines?
1: Ja la comparava amb sàvia, perquè veia una dona molt decidida, que de resposta molt pronta i alegre. Vull dir, jo, la idea que jo me'n feia era com sàvia.
0: Que poli. Saps on deuria aprendre a glosar, a Xampiona?
1: No, això ja no ho sé. Però, bueno, no ho sé, però jo no tinc l'arbre genealògic, però sembla ser que ve de la mateixa família que el mestre Josep Vivó. Però no sé de quina banda, i no sé si era una cosa que es passava de generació en generació, li va arribar a la besàvia, no ho sé, però... Ja sé que venim de Mestre Josep Vivó, però no sé de quina rama.
0: Carai, si encara podríem anar més enrere.
1: Sí.
0: Saps si havia glosat mai en públic?
1: No.
0: La Xampiona?
1: Mai. No.
0: Saps si hi ha registres o arxius més enllà d'aquestes gloses que ens has pogut dir que s'han conservat a dia d'avui gràcies a aquesta transmissió oral generacional? Hi ha més testimonis?
1: Sí, mon pare sempre contava que el doctor Camps, que era folclorista i cercava moltes històries, com que mon pare era un fill petit i per no anar directament a sàvia, anava a mon pare i li deia, vés a sàvia i digue-li que t'hi digui aquesta poesia o aquesta codolada. I mon pare hi anava i després el contava el doctor Camps. O sigui que molta cosa de ser que ha escrit el doctor Camps està, mon pare feia de mitjancer entre sàvia seva i el doctor Camps. Jo suposo que el manament de ses fadrines, la centuria de l'any 1800, el sermó de sa Beata i totes això són coses que mon pare va aprendre de sàvia i que després deien el doctor Camps, que el doctor Camps sí que té molta cosa escrita d'això.
0: Antes t'havia demanat si tenies coneixença de que la Xampiona hagués glosat en públic i me deies que no.
1: No.
0: I jo te volia demanar, per què trobes que no tenim registres de si hagués glosat en públic o no? I si trobes que era una cosa més de context social, polític, de l'època, o era més una qüestió seva de que no li agradava cantar en públic?
1: Segur que hagués estat una altra època, que hagués sortit en públic, que no decidida que la pinten. Era l'època social que les dones havien de quedar a casa seva, perquè si no, ja... Per exemple, si la compara amb sàvia meva, sàvia segur que haguera sortit i hagués estat glosadora. Eren dones molt decidides i molt espavilades.
0: On es glosava aquell temps?
1: Mon pare, al principi que va començar a glosar, glosaven a llocs a soterranis del poble, vull dir, però molt en els llocs. I dins el poble, a qualque taverna, en els soterranis, on s'arreplegaven els homes, només homes, es glosava així.
0: Tens la sensació que a l'hora de recuperar la figura de la teva besàvia com a glosadora hi ha un buit d'informació, de registre, d'arxiu, que dificulta poder-la explicar com a glosadora i poder-li reconèixer aquell mèrit?
1: Sí. Primera, perquè eren gent que no sabia llegir ni escriure, per tant no van escriure res. I el primer que vam, de fet, vam escriure, de part del que hagués escrit el doctor Camps, és quan mon pare mos començava a dir les coses a nosaltres, que els germans van començar a copiar el que mon pare mos deia, o el gravàvem i copiàvem, perquè si no, no tindríem res.
0: Anem a reprendre aquesta genealogia familiar. M'agradaria aturar un momentet amb la seva filla, en sàvia teva, na Joana Camps Barber, filla d'ana Margarita Barber, la Xampiona. amb la Joana Camps Barber, també nascuda a Mitjorn l'any 1884, i també, al igual que sa mare, coneguda amb el malnom de Championa. Sí. Jo, primer de tot, te volia demanar, Terca també se la coneix amb aquest malnom.
1: Perquè físicament eren idèntiques, perquè la Championa, la Margarita Barber, va tenir 4 filles i un fill, però sa que era idèntica a ella físicament era la Joana Championa.
0: Per tant, podríem dir que va ser un malnom heredat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Escolta, mi sàvia teva, la vas conèixer?
1: Sí.
0: Sí, quina sí. relació hi vas tenir? Quins records en tens? Què ens explicaries d'ella com a sàvia, com a veïna, com a mare, com a dona?
1: Com a dona, va ser una dona que va patir molt perquè, a part de que sa mare feia feina a sa marina, però sa mare va quedar cego quan mon pare tenia 11 anys i eres major després, tenia 5 fills. Oh. Ara, però, a pesar de ça, ja la recordo una dona molt decidida, normalment sempre estaria contenta, ja m'agradava molt anar a caçar i els estius, anava a fer-hi un parell de setmanes o tres, i m'encantava anar a Mitjorn, i m'hi trobava molt bé a caçar. Era una dona que no feia problema de res, i que tot que li anava bé, sempre estaria... Ja m'agradava anar a caçar. I era molt decidida per contestar, amb això et semblava a sa mare, el que no glosava.
0: Això ara t'anava a demanar, dic, sàvia teva va glosar.
1: No, mai. Un pare ho va prendre de sàvia seva.
0: Molt bé, doncs anem a seguir amb aquest llegat familiar i xerram ara sí de ton pare, és a dir, es fill de na Joana Camps i es net de na Margarita Barber, amb dues conegudes pel malnom de Championa. Ton pare, glosador, conegut com a mestre Triall, nascut també a Mitjorn Gran l'any 1907.
1: Set.
0: Exacte. Llavors, Joana, primer te demanaria que de quina manera explicaries a ton pare com a pare, com a home, com a glosador.
1: Com a pare... Era un deu, era un amo molt atent, molt tendre, sempre, vull dir, era un amo que venia, feia feina molt dura, perquè de feines feia de missatge, picava pedra, feia de carboner, vull dir, feia de tot. I els vespres a casa encara feia llatre, o feia canyís per vendre, o feia el que sigui, mai va al baix ordre. Però així tot, mentre ho feia, mos contava rondades. I que mai el vas veure malalt i mai m'ho sapia. Vull dir, un amo que jo li contava tot perquè t'escoltava amb el somriure a sa boca. Jo recordo que quan van començar a sortir de Bergantetes, que totes les amigues amagaven a son pare el que fèiem. Menys jo, perquè com que ell m'escoltava amb el somriure a sa boca i després me feia les advertències que m'hagués de fer, però mai me va renyar ni castigar per res de això. Vull dir, jo crec que és un pare superatent, un pare que va ser molt pare. I per exemple, amb esglosat, era una cosa que duia dins, perquè a nostra no hi havia un dinar familiar especial o una festa que no acabés amb una glosa de mon pare. Vull dir que això sempre.
0: I com a glosador, com l'explicaries?
1: Era un home que era molt tranquil. Per exemple, a l'època seva hi va haver bastantes piques baralles, es van fer com a desglos, hi va haver quants anys que inclús no es va glosar. I ell va ser el que va ajuntar els glosadors. Potser no eres millor glosador, però sí que eres més espectador i és que va posar una mica de pau i va aconseguir que el glosat tornés a sortir. I ell hi vivia, per la glosa, era... És que, a més, anava a fer feina i és que sempre glosava. Quan arribava a casa, mos deia, agafeu el boli, i mos deia les gloses que havia fet fent feina. Mira. I que ell glosava tot el dia.
0: Com va aprendre a glosar, ton pare?
1: Li va mostrar sàvia, seguint a Margarita Barber.
0: La Championa.
1: La Championa, sí. Al principi fèiem les gloses més normals. Els darrers anys va ser molt crític en la societat i feia moltes gloses de tema social, sobre la llengua, sobre... Aquestes els feia més a casa, no tant en el públic. Per exemple, en té una que ja m'agrada molt, que diu: ja entenc unes il·lusions que per molts són una riesa. En aquell que roba una fotesa, li posen els billons. I en el que roba milions, en el món fa una provesa.
0: Compte, mira, avui dia, si l'hagués
1: de escriure,
0: seria
1: idèntica. Idèntica, sí, sí, no ha canviat.
0: No ha canviat
1: més, no. I en té bastantes d'aquest estil, que aquestes sí que nosaltres els tenim escrites, perquè quan els deia els escrivíem, o li gravàvem i després els escrivíem.
0: I de què es xerraven els glosats dels temps de ton pare? Quins eren els temes que sortien, que més es tractaven, de què es feia humor?
1: Es feia humor molt de temes... Per el que contava ell, normalment abans de glosar, decidien un tema o una història i es repartien els papers. I un feia de dones, l'altre feia de... Vull dir, contaven una història. Són els primers anys que glosava així, que és més organitzat, que anaven a l'OO i en aquests puestos, feien això. Abans de sortir glosar, decidien un tema i s'adonaven els papers i feien, contaven una història glosant. Després ja va ser més allò d'improvisar sense repartir-se res i allà o dels temes o de les punyeteries entre ells, o de temes que havien passat en el poble, o de picar-se una mica. Eren... Però normalment, als principis, sobretot als anys 60, 50, es repartien els papers i contaven una història.
0: Avui dia podríem dir que la dinàmica és un poc...
1: Diferent.
0: És un poc diferent, ara evolucionant. Te volia demanar si hi ha registres, arxius, que permetin visibilitzar i reconèixer la figura de ton pare com a glosador. Digue-li fotos, gloses gravades, col·locades...
1: Sí, tenim moltes fotos, tenim gloses gravades, tenim gloses escrites, perquè, de fet, ell sí que ja... Bueno, no ho escrivia ell, tot que ja en sabia, perquè va aprendre a escriure durant el servei militar, però sí que després, quan arribava a casa, mos deia, agafes boli, i apuntava amb el que feia. I després també els darrers anys amb una gravadora els vespres els solíem gravar, sobretot per les històries més antigues que li havia contat la besàvia i les cançons aquestes, tot això ho tenim gravat. I les seves gloses també, vull dir, perquè ell va fer, per exemple, va fer unes gloses que va anar al País Basc i va venir morat. I quan va arribar a fer unes gloses, de fer unes gloses de quan el van cridar files estès de la guerra, que també se va passar molt malament, i tot això ho tenim. I de fotos de mon pare glosant, n'hi ha moltes. Inclús el diumenge abans de morir-se va actuar es molí i està tot gravat. L'única època que no va glosar va ser quan nosaltres vam ser petits, perquè era un amo que és així, de la edat que era, era això bastant avançat, perquè era un amo que va ajudar molt a mon mare. Jo a mon pare l'he vist rentar, l'he vist escurar i l'he vist fer dinar, cosa que no crec que almenys de la seva època ho hagués vist mai.
0: Això no es veia, no? Temps enrere.
1: I era un amo que, sí, per exemple, mentre nosaltres vam ser petits, per ajudar a mon mare, perquè també eren molts, no va glosar, va començar a tornar a glosar, o sigui, ell havia glosat de fadrí i va tornar a començar a glosar quan nosaltres ja vam ser grossets. Sempre mos contava una anècdota. Clar, ell sortia a passejar amb mon mare, perquè per si no, mon mare entre els petits no podia sortir. I un dia que passejàvem pel poble, mon pare duia un Fiat al braç i els homes del bar se'n van enriure. Ara, mira-te'l. I mon pare va mullar el Fiat i se'n va anar i es diu que teniu res a dir. I li van dir, és que els fills són de les dones. Diu, bé, els vostres no ho sé, els meus també són meus.
0: Tenia claríssima.
1: Sí, sí.
0: I que rompia molt els esquemes, clar, socials, sí, d'aquella, sí, sí, època, de com es configuraven les famílies, de què s'entenia per criança o per sostenir, doncs,
1: sí, casa. És que, per exemple, jo record al llit, us diu el meu pare, cantant una ronda o cantant una cançó.
0: Bueno, per anar acabant, besàvia glosadora, Joana, uau, és que estem xerrant d'un temps on havia de ser complicat, no?, pensar, doncs, ser una dona en el món de s'improvisació oral, entenent que és glosat, no?, era un espai doncs pensat i fet pels homes segons els seus interessos, les seves necessitats i les seves maneres de fer, no? Per això dic que m'imagino que no havia de ser fàcil poder arribar a ser glosa des d'un cos de dona, poder arribar a ser glosadora. I te volia demanar que quins entrebancs trobes que t'hauria viure una campiona com a glosadora o d'altres dones d'aquella època més o manco, amb quins entrebancs es trobarien a l'hora de ser reconegudes com a glosadores de la mateixa manera que els seus companys homes.
1: És que s'ha fet tots, perquè no... De fet, les que coneixem és perquè els seus fills o els seus nets ho han recordat, perquè elles mai van glosar en públic. L'única que ha glosat en públic de glosadora és Maguida Pons Mascaró, però ja és del 1890. I ja van ser els darrers anys de la seva vida que va Vull dir, aquesta senyora va glosar amb un pare, però vull dir, ja era una senyora major, de jove tampoc havia glosat en públic. Vull dir que havien de rompre molts esquemes i molt, és igual que les dones que volien estudiar, que tampoc no podien. Vull dir, elles no, ni ho somiaven estudiar perquè la seva possibilitat era mínima, però és que això tampoc, vull dir, ho feien, i és que seua, i supos que devia, per les amigues i per la família, però mai se'ls va poder fer el carrer.
0: I trobes que això té a veure amb que al cap d'uns anys, no, que ha anat passant el temps, ens costi més recuperar aquestes figures perquè en podem dir poc, s'ha estudiat poc, es va guardar poca cosa.
1: Clar, és que els homes sortien en públic, per tant, era molta més gent, en que no ho escriguessin, era molta més gent que ho veia i, per tant, allò s'heredava. Però les dones ho feien de portes pendents, amb les vesines, amb les filles, amb les fills, o totes sales i se guardaven per elles. Per tant, era molt més difícil. I per això és tan difícil trobar cosa, perquè és que nosaltres ho hem intentat, els germans, i no hem trobat més que les que ens deia mon pare de les baralles de Sant Imorat. Vull dir que no hem trobat res més. I saben que sí que en feia més. No, mestre Josep Vivó, que era de molt anterior, en tenint coses. I en canvi de les dones, vull dir, jo, per exemple, de Paula Vivó Miret, sabem les que va dedicar per defensar son pare, però són de na Ponsa no en sabem res. I de na Guida de l'Ossí, perquè ets darrere. I són les úniques glosadores que han sentit anomenar. Vull dir que segur que n'hi devia haver més, però que no tenim res.
0: Quina pena, quin buit històric, sí, sí, sí. De veritat. La darrera pregunta que te volia plantejar és que sí que podríem dir que amb els temps les coses han anat evolucionant en certs aspectes en qüestions de gènere, no? En aquest cas, que ara ja veníem xerrant un poc d'això. Te volia demanar si trobes que en l'actualitat l'experiència de les dones en el món desglosat menorquí ha canviat o millorat respecte a una Guida, una Championa, una Ponsa, no? Aquestes dones que venies anomenant, i en el cas de que trobis que sí que ha canviat o que ha millorat, te demanaria que en quins aspectes.
1: Bueno, jo, ara darrer, per exemple, nosaltres aquí fa 10 anys que fem un glosar cada any en el pati, i a partir dels 5 o 6 anys vam aconseguir que vinguessin dones, perquè tampoc no en venien de dones. Però en els darrers anys sí que he vist un impuls de dones valentes que han sortit i que ho fan molt bé, i bueno, que aconseguim que cada any que m'hi vengui una dona en el glosar. Per tant, penso que hi ha camí per fer, però que sí que s'han obert un camí i que ja surten en públic i que és ara, que estic molt contenta. Però hi queda per fer, sobretot que no torna enrere, perquè totes aquestes coses van i venen, i a vegades per tendres que ja han aconseguit, doncs dir que...
0: Avui voldries llançar algunes paraules a les glosadores que estan en actiu a Menorca avui dia?
1: Sí, sobretot felicitar-les per les valentes que són i que segueixin i que mostrin altres dones i que a veure si arribava un bon planter de glosadores, que seria molt polit.
0: Gràcies. Doncs, com que sospit que les experiències de les dones en el món de l'improvisació oral no són casualitat, seguirem el fil de totes aquestes qüestions de gènere dins el context de la glosa en el proper programa, on tindrem el gust de conversar amb Uxue Alberdi, Bertxolari, és a dir, improvisadora d'Euskal Herria, del País Basc, i, entre d'altres, autora del llibre Contraco Starritic, traduït al català amb el títol de Revers, testimonis de dones bertxolaris. Moltes gràcies, Joana, per la feinada enorme que has fet tota la vida de preservar, arxivar i, en definitiva, cuidar aquest patrimoni immaterial que ets a glosa. Moltes gràcies per compartir-nos els teus coneixements, tresors de família i els teus temps i part de la teva vida. Ha estat un plaer poder conèixer un poquet més a la Championa o a les Championes, tan injustament oblidada i poc valorada a la història de Menorca i en concret a la història de la glosa menorquina. Aquesta entrevista d'avui pretén ser una petita engrona més per la recuperació i la visibilització de les seves aportacions en la glosa i el glosat. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, Joana.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, salut i glosa.
2: La mostra ja contendeix i jo ja estic Avui, a Feim Memòria, recuperam la figura d'Anna Pilar Pons amb una glosa que cantava l'any 2004 a Castelló. I és el sonador d'aquell glosat, en Pele, qui mos en

Aquesta glosa és d'en Pilar Pons, una glosadora. Jo ets la primera dona que vaig veure glosar en públic. Una Pilar va glosar cap a finals, crec que va començar a principis del 2000, i va enganxar la primera fornada que hi havia després dels primers glosadors, després del relleu, diguéssim, que només hi havia en Esteve i en Miquel de Malé. Jo i Pilar vaig tenir la sort d'acompanyar-la bastantes vegades amb en Miquel, i record molt d'ella sa veu, tenia una veu preciosa. Ella va fer una feinada en el sentit de que va visualitzar la figura de sa dona quan no hi era. Era un món eminentment d'homes, esglosats, i sa figura, pues, no, una figura que havia estat, pues, durant la dictadura, sobretot, pues, a l'esfera privada, pues, que surti de lo privat a lo públic i que sigui capaç de pujar dalt l'escenari, pues, en Pilar ho va fer molt bé. També record molt d'una Pilar, a part de glosar, era una persona molt participativa, molt activa, una enamorada de la cultura. Ella feia també teatre, ball de fandango. Vull dir que era una militant, quasi, jo diria que per militància, no? Esglosat li venia. I record molt d'ella també això, d'en Soca de Mots, pues, anar a ferrar cartells i sempre disposada a fer coses. I vull dir que feia molta feina al escenari, en el sentit de pujar i cantar i donar la cara en públic, però també el escenari va fer molta feina. També recordo molt de dies, quan anàvem a glosar fora, i en aquest cas a Castelló va passar, després d'anar a cantar, moltes vegades anàvem a sopar amb la gent que organitzava, i molt de dies acabaven cantant cançons menorquines. I una Pilar és la típica que sempre anava tot d'una i vinga, ja trengui terra i arrencava. Una Pilar transmetia molt bon rotllo. O sigui que una Pilar, un gran referent, crec que això, una abraçada ben forta per ella. I fins aquí. Vinga, salut.

0: bona nit. Aquí, des de la secció Glosim Glosam, trobem aquí en el local de Cas Vecins, on cada dilluns a les 8 es troben un grupet de mans de sa glosa per practicar-la. I avui volem posar un repte en Josep Huguet i en Núria Roger, que es tractarà d'un joc de rima camp semàntic.
1: Un camp semàntic és una agrupació de mots que tenen un significat semblant o que es refereixen a un mateix tema. Així, per exemple, dins el camp semàntic de l'amor hi aniria l'afecte, l'amistat, però també la confiança o la comunicació, ja que són temes que poden tenir relació amb aquell.
0: Com va aquest joc, Josep? Va, tu que en saps de...
2: Bona nit. Aquest joc tracta d'anar alternant paraules. Es diu la primera paraula i la següent ha de ser o descans semàntic o una rima. I si es fa rima, la següent ha de ser camp semàntic, rima, camp semàntic, i anar alternant cada vegada el vocabulari en quant a temàtiques i rimes.
3: La rima és la concordança parcial o total dels sons en el final del vers, que produeix un efecte de musicalitat a partir de la darrera vocal tònica. Per exemple, la paraula guitarra pot rimar amb altres com terra, gerra o aferra.
0: A veure, això podríem provar. Idò, puc començar jo, si voleu.
2: Vinga.
0: Paraula... Remell.
2: Penell.
4: Flor.
0: Cor.
2: Cos.
4: Braç.
0: Ras.
2: Dormir.
4: Duri.
0: Ferreries.
2: Callaries.
4: Silenci.
0: Silenci... dispensi.
2: Perdó.
4: Compressor.
0: Pressió.
2: Sensació.
4: Sentiment.
0: Pensament.
2: Idea.
4: Diarrea.
0: Escatològic.
2: Necrològic.
4: Mort.
0: Sort.
2: Afortunat.
4: Acompassat.
3: I amb tot, anam a la darrera secció del programa d'avui. Farem una estoneta de glosat amb en Nanis, en Ramallet i n'Aurora Brullet. I un servidor a la guitarra. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins una altra. Salut!

0: Bueno, què? Què trobau? Ha quedat prou bé, o no?
1: Ha anat beníssim, o no?
2: Per ser el primer programa, allò va.
1: Un Posca. Èxit.
0: Posca.
1: I doncs, escoltàveu-lo, que han d'anar pel següent, o no?
0: Han de preparar el següent, que han de sortir d'aquí un mes.
2: Vinc d'hores.
1: Ah, li deu gas, o no?
0: Gas.
1: Adéu, adiós.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tothom.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la setena edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig, dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.

0: casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula. Perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar quan no era director artístic de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, clar, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. Mm-hmm. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat la paga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un ull en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Realment, tot ésser humà hauria de mostrar gran interès per aquest tema, perquè molt més del que es pugui imaginar, la nostra vida depèn de les abeus. Rudolf Steiner.

0: notícies ben...
1: Avui ens volem adentrar en un món misteriós i fascinant, fosc i lluminós, del que l'agricultura i la vida en depenen, les abes. Tots coneixem aquest insecte per la mel que produeixen i perquè polinitzen les flors de moltes plantes. Però en coneixem el seu funcionament, la seva importància? Si mirem més enllà de la curiositat, ens alarma que en les darreres dècades la població d'abes ha disminuït dràsticament, degut en bona part a pràctiques agrícoles intensives. L'ús indiscriminat de pesticides, la pèrdua d'hàbitats equilibrats per la flora i la fauna, i un llarg etcètera. Per tant, les abes ens indiquen també un desequilibri i una crisi, i ens avisen d'un perill. També ens mostren una interdependència fonamental per la vida i la natura de la qual en formem part.

0: Per això avui hem convidat en Joan Marquès, un apicultor apassionat de Ciutadella, per xerrar de bes i d'apicultura, entre altres coses. Bona, Joan.
1: Bones, Carlos.
0: Benvingut a Ses Mesurades i gràcies per ser aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i és un gust poder compartir aquesta estona amb vosaltres.
0: Bé, la primera pregunta, suposo que ja la saps, però què és per tu la terra?
1: És una pregunta que dona per molt. La terra és ca nostra, no? I per una banda també és font de vida. I l'entenc com una mare que mos protegeix, mos nutreix, mos cuida i mos aporta moltes coses. L'hem de cuidar i crec que hi ha molt de camí encara per recórrer a nivell humanitat en aquest sentit.
0: Molt bé. Bé, t'he introduït un poquet com a apicultor, però una vegada que vam xerrar em vas contar un poc el teu camí que t'havia duit a l'apicultura i me semblava interessant, sobretot perquè hi ha un retorn, no? Hi ha un retorn i hi ha un nou camí. No sé si mos vols explicar un poc com va ser aquest.
1: Sí, el primer record així que tenc relacionat amb ses abes és en Savi Joan, que ell va ser apicultor aficionat. Jo no el vaig poder disfrutar com a apicultor perquè era molt petit i després ja quan vaig anar creixent el món de ses abes el va anar deixar aparcant. Però sempre ha estat un animal que m'ha cridat l'atenció. És cert que no va ser fins fa uns quants anys que hi vaig anar entrant com a, per curiositat, perquè era un món que m'estirava, i hi he anat passant etapes des de començar amb una cosa que bueno, vols aprofundir els coneixements i ha acabat que ara ets la meva professió. Jo no venc del món agrari ni del camp, m'he criat en el poble i en el seu moment, quan vaig acabar el batxiller, tenia clar que volia partir a estudiar, vaig anar a Barcelona, vaig estudiar una carrera universitària i que en aquest cas no està relacionada tampoc amb el camp, que és òptica i optometria. Vaig estar 10 anys fent feina a Barcelona, entre mi també havia fet cursos i un màster, però també enfocats en un altre entorn. I hi ha un moment que comences a qüestionar també certes coses, no? L'estil de vida d'una gran ciutat, a casa nostra mos han educat, que mos han donat ales per volar, però també mos han mostrat ses arrels. I les arrels es tiren. La qualitat de vida que tenim aquí a Menorca, família, amics que havien sortit i han tornat, i comences a plantejar també què és el que vols. Supos que no t'ha mirat la vida igual amb 18-20 anys que quan ja en tens una trentena. I en aquest cas vaig decidir demanar una excedència, agafem un temps sabàtic, me'n vaig anar a viatjar a l'estranger durant 3 mesos, vaig fer 3 mesos a Nova Zelanda viatjant tot sol, i quan vaig tornar, aquí quedaven uns mesos, vaig decidir estar aquí l'estiu a Menorca, i bueno, l'estiu a Menorca també s'està molt bé, i va ser quan vaig decidir fer el canvi, quedar aquí. Vaig entrar amb un curs d'iniciació a l'apicultura a Menorca amb en Toni Inglada, allò em va despertar encara més curiositat, i com aquell qui diu, la vida te va col·locant, i en la idea també de fer una passa més vaig conèixer la ONG de Cocolmena, vaig entrar com a soci, i després a partir d'aquí hi ha hagut una sèrie de aconteixements que m'han anat reconduint fins que me vaig plantejar realment dedicar-me professionalment a l'apicultura. I amb això estic en diferents àmbits, però fent passes per poder viure i així àmpliament d'aquest món, que és un món que per jo és apassionant. Com més t'hi entres, més veus que hi ha per aprendre o per aprofundir, i he fusionat un poc el que seria una afició en sa professió, que a vegades mantenir aquest equilibri no sempre és fàcil, però ha estat un descobriment.
0: Sí. Ha estat una trajectòria bueno, que supos que ses abes hi havien estat sempre, i has fet de tornar aquí, vull dir, com Vale, dius que vas fer un curs amb en Toni Anglada i després ja vas decidir a poc entrar-hi, posar les teues casetes o com...
1: Sí, va ser així. Vaig començar... També som partidari de que quan una cosa t'agrada t'has de formar i també per veure vam realment si aquella curiositat que tenia realment despertava una inquietud o era una cosa que l'agafaves així com per passar-hi un poc per damunt. En el moment que me vaig donar compte que sí, que això m'agradava, vaig dir, bueno, anem a començar amb un apiari petit per veure van també com me'n surt, i és amb el que planteix d'un maneig d'un apiari així com aficionat, me'n dono compte que allò m'agrada, faig cursos, me form també dins apicultura per anar augmentant el coneixement, i en paral·lel també dins Ecocolmena me van plantejar també l'opció de poder formar part de diferents projectes que hi ha i en algun d'ells poder-los desenvolupar aquí a Menorca, i és com que la bolla es va fer en grossa en el bon sentit, no? de que veus que hi ha diverses opcions, que és un món que també té el seu moment que no és idíl·lic, perquè hi ha dificultats i hi ha situacions adverses, però per altra banda també crec que et dona molt de joc o em pots treure un aprenentatge gros també de ses abes, i professionalment hi ha present i hi ha futur, i aquí és quan també vaig anar fent passes per
0: apostar,
1: per fer l'aposta aquesta, ja no només com a afició sinó com a feina.
0: I explica'm-nos un poc que aquesta organització Ecocolmena, perquè jo no ho he sentit mai.
1: Ecocolmena és una ONG d'àmbit estatal, estem en el territori nacional, i el que fem bàsicament és fomentar una apicultura ecològica respectuosa amb les abes i amb el medi ambient, desenvolupant diferents projectes. Crec que el principal és l'educació ambiental, no només a les escoles sinó a nivell social. Hi ha diferents projectes, una és l'experiència d'apicultor per un dia, que es pot anar a viure l'experiència a un apiari. Després també tenim dins l'àmbit més així escolar, les abes van a l'escola, que es pot dur un format petit de caseta d'abes d'observació perquè ens puguin veure. També hi ha l'altra opció, que els escolars van a l'apiari perquè puguin veure també de prop amb un equip de protecció, però l'experiència de lo que és l'apicultura. I per altra banda també es desenvolupen activitats de conscienciació, fusionant per exemple art i apicultura, que també és una manera d'explicar la situació amb un enfoc un poc més diferent. Pens que estem en un moment que ens bombardegen constantment en notícies de problemes, de dificultats, i crec que com a ONG s'aposta de ser passar d'un activisme de protesta a un activisme de proposta. I és també donar a entendre que des de petita escala, com a ciutadans, com a consumidors, podem fer moltes coses, que tal vegada l'impacte és petit, però la suma de molt de granes d'arena poden fer molt. I fent un resum, seria aquesta funció. En el meu cas, a part de ser soci, també som apicultor anfitrió de l'ONG aquí, a Menorca, i he desenvolupat, he participat en alguns projectes, sobretot això, en l'àmbit de l'educació ambiental. I en el cas també, per exemple, de l'any passat, vam començar un projecte pilot, que és una col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, també per explicar quina és la situació dels pol·linitzadors, perquè moltes vegades xerram de bes i ho focalitzam molt cap a la de mel, i hi ha més de 20.000 espècies de bes i de pol·linitzadors silvestres molt més, i tots són igual d'importants perquè fan una funció fonamental. I entrar també dins el sector educatiu, inclús amb edats primerenques, pensam que és un bon sistema, i també poder donar eines o pautes perquè qui educa també tingui en compte aquesta situació és una bona manera d'introduir-ho. No es tracta d'adoctrinar, no? Explicar què és el que passa. També des del punt de vista que per poder protegir una cosa te l'has d'estimar, mm-hmm. i per estimar-te-la primer l'has de conèixer, mm-hmm. i aquest coneixement hi, ha de ser, hi pot ser de moltes maneres, mm-hmm. però avui en dia també tal com està la situació general, tenir eines o estratègies que puguin ser a la vegada divertides o que sortis de lo convencional també és el que capta l'atenció, perquè no pots competir amb Instagram, amb Facebook, sí. amb TikTok, tot passa amb un clic, i això també ho veiem que hem de cercar altres opcions.
0: Sí. Idò, aprofitant aquesta feina que feis, que és més d'àmbit educatiu, sí. i de conscienciació i experiència també, explica-mos pels oients, que saben que és una B, però explica-mos com funciona una apiària.
1: Val. Jo no som expert en apicultura, tampoc no som biòleg, puc explicar el que he après o un poc per l'experiència pròpia. Crec que ens hem de mirar un apiari com un ecosistema, és a dir, hi ha una interdependència entre les diferents casetes de bes, comparteixen un entorn, i en el fons no deixa de ser un espai on, en aquest cas, per decisió humana, hi han col·locat diferents famílies, que són aquestes colònies de bes, que viuen dins una caseta i en aquest cas estarien una al costat de l'altra. I per altra banda, la pròpia colònia, que pot tenir des de 10.000 a 60, 70, 80 mil individus, ens hem de mirar aquest conjunt d'éssers com un sol individu. No deixa de ser un animal social, i per altra banda l'estructura interna depèn de la feina col·lectiva, i un sol individu, ja sigui una obrera, que és aquestes femelles que són les majoritàries, siguin els babots, que són els mascles, o la pròpia barreina, que és més coneguda, també, que igual se'n dos protagonisme, per si sola no pot viure. I el fet de que hi hagi aquest ambient col·lectiu és el que permet que la colònia sobrevisqui. I en el cas de l'apiari, amb un planteig dels humans pot tenir diferents funcions, des de el que seria polinització, qui el té per després obtenir algun producte de les casetes de bes, ja sigui mel, pot ser també altres opcions com pròpolis, cera, gelé real, o inclús hi ha qui també té com a espai per poder treure investigacions o aprofundir dins un maneig com a afició. Hi ha moltes opcions, totes són vàlides, i canvia molt depenent de la persona.
0: Sí. Això el que m'afascina també és aquesta organització que xerraves, no? Que realment si te mires dins una caseta hi ha molta gent allà dins i tothom està sempre fent feina, però hi ha uns rols molt, molt marcats, veus una individualitat de qualque manera, però a la vegada és el que deies, que tot funciona en conjunt, de manera col·lectiva, i van de sa mà, no?
1: Sí, és curiós perquè hi ha una harmonia interna, el que es diu també somostàsis, no? Aquest equilibri en el qual cada, majoritàriament les obreres, cadascuna té el seu paper, inclús aquest paper el va evolucionant a mesura que ella també passa de ser una obrera més jove a una obrera de més edat, i és un gran exemple de que la feina amb equip és el que permet que hi hagi una supervivència. De fet, la feina és molt generosa. En el cas de la recol·lecció de nèctar, que després converteixen en mel, aquelles obreres pecuradores que són les que ho han recol·lectat, no són les que se'n podran nutrir. Ho deixen com a rebost per les generacions futures. També és una feina compartida entre generacions diferents, i funciona realment de manera molt, molt estructurada, però alhora, tot i que cadascú pot fer un paper més individual, sempre es pensant en el benefici col·lectiu, sí, i en la supervivència a llarg
0: plaç. Perquè realment a quina edat poden arribar? Hi ha diferents edats, però...
1: Dependrà també del moment que han nascut i de la zona geogràfica, perquè en el cas, per exemple, de Menorca, que els hiverns són molt suaus i les aves poden trascar bon hiver quasi tot l'any, les obreres més o manco tenen un període de 20 dies de vivència dins la caseta, que fan feines de diferents tipus, des d'alimentar les larves més joves, estirar cera, el que seria també alimentar la reina, i a mesura que van avançant agafen feines, diguem que van atracant cap a l'exterior. En aquest cas podríem viure uns 20 dies més com a pecoradores. Aquí també dependrà del moment en què han nascut, si hi ha més intensitat de floració de fora, hi ha evidentment un desgast major i hi ha risc que es puguin morir a l'exterior, o que aquest desgast també es debiliti i morin antes. I després el que seria el final del seu període vital el dediquen també a altres feines internes, com pot ser feines defensores, que en el fons posen a disposició la seva vida per defensar en aquest cas la integritat de la colònia. Si són aves que han nascut dins el període invernal, les zones on hi ha llargs hiverns, on hi ha molta neu i elles no poden sortir de fora, pot ser que visquin més temps, però dependrà un poquet en funció de l'activitat que hi hagi. En el fons tenen una vida curta, la tenen molt intensa, i sempre pensant en això, com a col·lectiu, com ho poden fer per sobreviure en el present i també pensant en el demà i en les generacions que venen darrere.
0: Sí, és impressionant, perquè penses en una caseta que t'ha de... Un apicultor la pot tenir durant molts anys, però de fet... Aquella caseta, l'individu de fa 2 anys o de fa 3 ja no hi és, no?
1: Així és, mos hem de mirar la caseta com tot un individu que va evolucionant. Poden canviar de reina, pot haver noves generacions d'obreres, però com a individu continua viu. I inclús genèticament hi pot haver alguna variació, però és així. Després hi ha adversitats que poden arribar a col·lapsar totalment aquella colònia i pot arribar a morir. Però en aquest cas, si sobreviu amb els temps, és un cicle que es tanca i torna a començar constantment.
0: I bueno, també hi ha la reina i hi ha el bagot. Sí. Què mos pots dir del bagot?
1: El bagot no té molt bona premsa. El paper seu fonamental és la fecundació o la reproducció amb reines verges, però també hi ha estudis científics que mos diuen que tenen papers importants dins la caseta. Més enllà de que socialment també el concepte bagot o zangano en castellà té una connotació pejorativa, és perquè sempre es havia dit que el bagot dins la caseta no fa res, no? Que només s'alimenta, en el moment del període reproductiu fa la seva funció, quan te l'ha feta, allà ell perd sa vida i acaba. Però no és així. Dins la caseta ajuden a mantenir la temperatura interior, que és molt important. Hem d'entendre que ells com a colònia són un ésser viu, igual que els humans, que tenim una temperatura corporal. Una colònia, per mantenir la cria viva i l'estructura interna com a ésser, necessita també una temperatura constant, i ajuden a regular aquesta temperatura. En el seu cas ho fan amb salateig de ses ales, fan circular aire de fora cap a dins o a l'inversa, ja sigui entrant aire fred per refrescar o fent circular l'aire calent. I després també en alguns casos poden fer funcions de el que seria com ho diríem, mantenir la genètica d'aquella colònia. És a dir, la genètica en el món dels insectes és molt diferent en el cas dels mamífers, però com per poder de supervivència interessa que la genètica d'aquella colònia sobrevisqui amb els temps. I això també és un paper important per evitar la consanguinitat, per poder fer difusió d'aquesta genètica cap a altres colònies, i sense ells això no seria possible. Tenen el seu paper, sí. I tot i que és un col·lectiu que no és molt nombrós en comparació amb les obreres, és important que hi siguin, i et sap que les colònies, perquè estiguin sanes, també fa falta que hi hagi... Llavors, tot i que amb el tema de la barroa, que és un ectoparàsit, en el seu cas també ets afecta molt més, i és un tema més a controlar des d'aquí a la persona que fas maneig amb aquest cas de les casetes.
0: Vale, i després tenim a la reina, que és l'estrella, diguéssim, sí. No? Què fa la reina?
1: La reina, diguem que es pot considerar la mare de tota la colònia. És una femella que és encarregada de posar ous, que després es converteixen en larves, de larves a pupes, i després ja se metamorfosi acaba amb una obrera, o en aquest cas també podria ser un mascle si és un ou no fecundat, o inclús una futura reina. La reina és cert que s'endú un protagonisme important, perquè la supervivència depèn d'ell, en el sentit de que si no hi ha reina no hi ha cria, si no hi ha cria no hi ha relleu generacional, però també és un membre d'aquesta família que té una dependència absoluta de tota la resta. Per ella mateixa no es pot alimentar, no fa cap altra funció de les feines internes, i vaja, el meu punt de vista, s'endú un protagonisme que és important, perquè si perdem una reina tenen capacitat de poder-la substituir, depèn de l'època de l'any, o l'apicultor en podia introduir una de nova, però a vegades això fa que socialment li traguem els protagonismes als qui realment gestionen la colònia, que són les obreres més joves, perquè són les qui tenen tota la informació interna de lo que està passant, i a la vegada també tenen la informació de lo que passa fora en l'entrada d'aquest aliment, del nèctar i el polen. Però en si la reina té un paper clau en tota la supervivència del col·lectiu. I és aquí transmet també una part de la genètica.
0: Clar. Clar, i després en aquesta genètica també, clar, pots trobar amb bebès casetes que tenen un caràcter més eixamador tal vegada, o un caràcter més productiu.
1: Així és, les característiques fenotípiques, que són tots els caràcters que elles expressen, depenen en molt bona part de la genètica, tot i que hi pot haver factors ambientals que influeixen, com has comentat, el caràcter de tenir tendència a xamar, el caràcter més defensiu, o inclús en algunes que poden ser més recol·lectores de polen, també la recol·lecció de nèctar, que després es converteix en producció de mel, té un component genètic. A dia d'avui encara no et sap prou si aquesta genètica, en funció del caràcter, la traspasses mascle o sa femella, però és cert que tu a un apiari tens una colònia que té un comportament, i després es pot passar que aquella reina es mor, la substitueixen, aquesta reina li ha transmès una part de sa genètica a sa nova que ha nascut, però després és fecundada amb altres mascles, no? Que pot arribar a fecundar-se fins a de 7, de 9, 20 mascles diferents. Quan hi hagi relleu generacional amb obreres que s'ha introduït una genètica nova, el comportament pot canviar totalment, tant en un sentit positiu, depèn de l'opinió de la persona que practiqui l'apicultura, o en un sentit diferent. Però sí que afecta moltíssim en aquest maneig o com et gestiona el col·lectiu. Pot variar bastant, i és algo que és sorprenent. També aquí com a eina, des de l'apicultura es pot afavorir seleccionar un tipus de genètica o un altre a hora de formar nuclis nous, que els nuclis són colònies més petites de bes de Samel. Si fas cria de reines també pots seleccionar quines aquelles reines que t'interessa com a reproductores, o inclús en el cas també de seleccionar mascles que siguin els que després acabaran fecundant les reines verges. Dona la genètica en el món dels insectes dona per molt i dins l'apicultura crec que és un dels temes a tenir en compte també per poder avançar amb una selecció, ja no pensant en temes productius, sinó inclús en resistència a la varroa, adaptació en les adversitats climàtiques que hi ha, juga un paper important.
0: Vale. I de la sèrie ens adentrem a temes un poc més complexos tal vegada, i igual és un bon moment per fer una petita pausa i després entrar un poc més en aquests temes i xerrar un poc més també de Menorca, de les particularitats de Menorca. I de fer-nos pausa, si t'assembla.
1: Me sembla molt bé.
0: I si mos vols recomanar una cançó que vulguis que escoltem.
1: Farem també cap a producte local, i en aquest cas seria del grup d'Helen, Camp de Flors.
0: I doncs us deixem en Camp de Flors i nosaltres tornem d'aquí uns instants. Fins ara.

0: Bueno, tornant aquí amb en Joan Marquès, xerrant de bes, i mos havíem adentrat un poc dins bueno, lo complet d'aquests insectes. Xerraven de genètica, xerraven de caràcter, i comentaven també que, o m'havies comentat antes, que participaves en una organització que es diu 12 Reines. Explica'm-nos un poc la feina que feis.
1: 12 Reines és una entitat sense ànim de lucre d'àmbit balear que el principal objectiu que té és preservar i conservar la veu autòctona de la mel de les Illes Balears, i després estem desenvolupant també un projecte de cria i selecció genètica de aquesta veu autòctona. Aquesta iniciativa neix des d'una problemàtica que es detecta des de fa uns quants anys, i és per diferents motius, però sobretot per desconeixement, que moltes persones estan començant a introduir subespècies de ceba de samel que no són autòctones. En aquest cas la nostra, Sapis mellifera iberiensis. De fet, hi ha estudis genètics que es van fer fa uns anys que indueixen aquí podria haver inclús un ecotip balear propi, que es podria diferenciar lleugerament de ceba mellifera iberiensis de la península, i el fet d'introduir genètiques que no són pròpies generen un problema. Per una banda, hi ha una hibridació que el que fa és que amb els anys es podria acabar produint una pèrdua d'aquest patrimoni propi que tenim biològic, que és ceba autòctona, i per altra banda perquè aquestes ceves o aquestes reines sobretot que s'introdueixen poden tenir un comportament més dòcil en quant amb el maneig, que normalment això és el principi, i per falta de coneixement perquè és una característica que facilita realment es poden anar darrere una piària i hi ha gent que se sent atreta, però el problema principal és que no estan tan adaptades en el medi autòcton. En aquest cas, subespècie saligústica que ve d'Itàlia, la Buckfast, que és un híbrid que ve del nord d'Europa, són subespècies que es van seleccionar a un hàbitat concret. Quan ens deduïm aquí, que tenim un clima mediterrani amb uns períodes de floració molt diferents o inclús unes temperatures que no tenen res a veure en les d'altres regions d'Europa, fa que aquestes aves tinguin un període de vida relativament curt, però en aquest cas aquestes colònies també creen mascles, bagots, que es fecunden lliurement a l'entorn amb reines verges autòctones, i aquesta hibridació pues, genera tota una sèrie de problemes. Una opció era començar a fer difusió d'aquesta importància, no? De tenir una subespècie pròpia, protegir-la, i per altra banda també veiem que això no era suficient, perquè si la gent no té alternatives a una veu autòctona que per diferents raons tal vegada no està tan seleccionada, perquè es maneja en general a les Balears és molt aficionat, o a l'apartat que té així més de selecció genètica requereix un coneixement molt més tècnic, es havia deixat bastant de banda, induïa a la gent que etiquetes de saber de les Balears o ceba de Menorca és més defensiva, no és tan productora, té un caràcter més eixamador, però realment això influeix molt la interacció humana que hi ha hagut amb les cebes. I l'objectiu principal és un projecte a llarg plaç, que és seleccionar un grupet de reines que presentin unes característiques que consideren que són òptimes per l'apicultura, ja sigui amb un perfil aficionat o un perfil professional. Hem rebut el suport també econòmic de CIRFAP, que és un organisme públic del govern balear, per a llarg plaç, perquè estem començant a poder aconseguir resultats i tenir a disposició de, no només dels socis, sinó de tot el col·lectiu apícola de Balears, una veu autòctona amb característiques que facilitin els maneres de l'apicultura. I aquest paper pensam que és necessari, i també veus que la gent quan ha provat colònies que venen d'aquestes reines seleccionades compara i veu que hi ha camí per recórrer, però que a la vegada també poden rompre certes etiquetes que són males de llevar.
0: És que escoltant és que tot va cap allà mateix, no? El tema del producte local, les varietats locals, fer una defensa de so o clar, avui en dia ens veiem en una situació de tenir-ho que promoure i que faria molta feina per tornar a lo d'aquí. Perquè clar, perquè tot s'ha hibriditzat de qualque manera o han deixat entrar coses més productives o amb unes característiques que fan que lo d'aquí, que és més resilient, que és més resistent a vegades, es perdi, no?
1: És així, ens ho enlluernam per lo de fora i no acabam de valorar el que tenim aquí. En aquest cas també les xarxes socials distorsionen moltes vegades la realitat. Dins el món de l'apicultura, que és el món que conec, també hi ha un perfil majoritari que és més aficionat, que tal vegada no té un coneixement ampli d'algunes coses, i també que algunes característiques de les abes faciliten que la comoditat a l'hora d'anar a l'apiari. Però realment ens hem de mirar l'apicultura de manera global i per exemple en el cas de l'abeu autòctona no només està més adaptada en el medi, el qual garanteix la seva supervivència, sinó que en alguns casos en quant a la resistència a la roa, tot i que encara no tenim estudis científics que ens ho puguin demostrar, per experiències d'apicultors de llarga trajectòria o per comparar la situació entre les illes i en aquest cas a la península, veiem que hi ha una resistència natural i és segurament per un tema genètic que la fa molt més resilient en aquest ectoparàsit que es considera la principal causa de mortalitat de les abes. Sí. I això és algo que tenim, que el podem perdre si no ho cuidem.
0: Ha sortit ja un parell de vegades la varroa, aquest ectoparàsit, i explica-nos un poc d'ell i també de les amenaces que veus no només aquí a Menorca, o podem tocar més en general i després anar cap a Menorca en particular, quins problemes o quines amenaces veus per les abes avui en dia.
1: És un tema que dona per molt, miraré de no allargar-me més de la compte. En aquest cas, la varroa té un origen en el sud-est asiàtic, conviu amb la sàpid serana, que s'ha de la mel de la zona asiàtica, i ha pogut conviure amb aquesta ve, tot i que la pot debilitar sense acabar eliminant la colònia. El tema és que, degut a la globalització, aquesta expansió de l'apicultura, la transhumància, l'intercanvi de colònies entre diferents països, ha anat introduint aquest paràsit a la resta del món. El problema és que quan el duim a regions on evolutivament la veu autòctona no estigui acostumada a conviure amb aquest ectoparàsit, ens trobam amb una problemàtica molt greu. No només per el que suposa la varroa a les abes, que el que fa és alimentar-se del cos de la ve, ja sigui la semolinfa o del teixit greixós, sinó que també és un vehicle per transmetre virus. I inclús podries tractar de diferents maneres la varroa i aturar-la, però que els virus persisteixen amb el temps. L'altre problema principal és que durant molts anys l'enfoc que s'ha fet del tractament de varroa ha estat utilitzant molècules de síntesi química, que són medicaments, bàsicament un o dos a nivell general, que en el seu moment van donar resultat, però en el fons el que han acabat provocant és una selecció de varroa resistents. I aquest comportament de la varroa ha anat canviant perquè té un comportament que afecta tant a la cria quan està operculada, és a dir, està per davall d'una capa de cera dins la cel·la, i també a l'obrera, en aquest cas, adulta. Aquesta proporció entre varroa forètica, que és exterior, i la interna ha anat canviant, però és que a la vegada també aquests tractaments deixen de ser efectius. I això fa que per molts tractaments que facis el problema no l'elimines. En el moment que entram amb un maneig alternatiu, ja sigui emprant tractaments orgànics, ecològics, que no provoquen aquesta resistència, i amb sistemes per poder eliminar la varroa amb tècniques de maneig biotècnic, ja sigui aturant el període de posta de cria, que pot ser engabiant la reina, retirant cria, ajuden a anar frenant aquesta evolució. Varroa sempre n'hi ha, però arribar a uns percentatges d'infestació de varroa que no arribin a infectar la colònia com perquè la col·lapsin. A dia d'avui es considera que és la principal causa de mortalitat. L'expansió és resultat de les pràctiques humanes i, per altra banda, també veiem que no és suficient crear una dependència de fer front a la varroa només en tractaments o en maneig biotècnic, sinó que també hem de començar a seleccionar aves que naturalment siguin resistents, perquè si no és un cicle que no s'acaba mai. I és el que hauria acabat passant evolutivament amb els anys. El que passa és que això la naturalesa ho fa amb molts anys i ara ens trobem que el problema ha vingut ja fa anys que hi és, però ha anat a pitjor, i les solucions han de ser pensant en el curt, en el mig i a l'abast, en el llarg.
0: Han de canviar la mentalitat, la visió d'un tractament, no? I no anar a matar els problemes sense pensar en res més.
1: Sí, hi ha molts de punts de vista diferents. El que crec és que els resultats a dia d'avui, l'evidència científica ens diuen que hem d'agafar un altre camí. Hi ha solucions, les solucions funcionen. Sí que és cert que suposen un coneixement tècnic molt més ampli. La dedicació a les casetes és més alta, però sobretot en clima mediterrani, que fa que la colònia estigui constantment en període de cria, que vol dir que sempre hi ha algo de, o hi pot haver alguna cosa de varroa, s'han de cercar estratègies diferents. I és un poc el que veus també en altres sectors que estan relacionats de la ramaderia i l'agricultura, que la situació ha de ser diferent per obtenir també resultats diferents.
0: Clar. I a nivell de Menorca, bueno, perquè les aves, jo ho intentava dir un poc al principi, que mos indiquen coses també, no? Mos indiquen com quin és l'estat de salut d'un ecosistema. I aquí a Menorca, bueno, veiem que cada vegada plou menys, que cada vegada hi ha menys flors, o els períodes de floració són molt inestables. Com afecta això en les aves?
1: Són factors que influeixen moltíssim, ja no pensant en una qüestió de productiva, sinó en una qüestió de supervivència. Els períodes de floració són més curts, per tant, elles tenen menys recursos a l'entorn. S'alimenten principalment de nèctar i pol·len, i això ho troben a les flors, tot i que poden tenir alguna altra opció. Les pluges afecten a les plantes si tenen estrès hídric no produeixen flors, o aquestes flors tenen períodes molt curts que realment siguin opcions per alimentar-se. Tal com estava, que igual ja hauríem de començar a xerrar d'emergència climàtica i no tant de canvi climàtic, perquè realment és un problema que afecta moltíssim. Les estacions estan canviant i tot això és un fet que l'han de tenir molt present. A Menorca sí que és cert que l'apicultura és la germana petita de la ramaderia, perquè no hi ha molta gent que s'hi dediqui, no tenim un volum de casetes molt, molt nombrós, però així tot afecta per igual des de qui en té una, qui en té centenars, i pensant també en que no només aquestes colònies sobrevisquin, sinó pensant com a apicultura també com a activitat que pot donar un resultat econòmic, evidentment afecten les produccions de mel o d'altres coses que elles produeixen, i és un tema més en el que s'ha de conviure. És difícil trobar solucions, perquè el canvi climàtic a petita escala no pots fer grans coses, així com amb altres factors sí que ets a pots controlar, però s'ha d'adaptar. I una d'elles és fer una apicultura amb una veu autòctona que està més capacitada per poder fer front en aquestes situacions. Poden tenir una caseta de bes que hi ha hagut un període de floració, s'ha disparat la població, cau en picat aquesta floració, ell és capaç d'adaptar-se a nivell poblacional en els recursos que hi ha, sobreviu, passa a l'estiu, que no troba un bon hivern, visquent de les reserves, que és la rebosta que tenen aquest samel, i després poder tornar a arrencar. Amb altres tipus de subespècie que ha fet, per exemple, no passa.
0: Clar. Sí, llavors tenim diverses opcions, totes elles difícils. Una és aquí, dius, no? de fomentar la raça autòctona. I jo pensava també en una altra, que és generar ecosistemes, també, no? que seria un poc fer un maneig més holístic de l'entorn.
1: Sí.
0: És a dir, no ho sé, pensar en tenir cobertes vegetals més establertes, en tenir floració també introduïda a nivell de nosaltres, no? No, així com està la cosa, ja no és sostenible, hem de fer cosa. Però clar, hem de jugar també amb això, perquè si no, per elles totes soles, tal vegada avui en dia ja és difícil.
1: Totalment d'acord. És cert que és un animal que en la floració silvestre pot viure bé, però tal com estan les coses ara, i on a Menorca, en aquest cas, també l'apicultura es practica al camp, i el camp vol dir pagesia i vol dir ramaderia. El fet de poder crear sinergies i estratègies que en el fons beneficiaran a les dues parts, perquè ara, per exemple, pensant en cultius de farratge, com podria ser s'enclova, que en aquest cas és un farratge que anirà molt bé com a recurs per la ramaderia, pensant en vaques, per exemple, també afavoreix a l'apicultura, però el fet de tenir abes a un entorn on hi ha cultiu d'enclova afavoreix que hi hagi més floració, per tant, després hi haurà més llavors i a la vegada aquell camp augmentarà en quant a densitat de flors. El que comentaves de les cobertes vegetals i inclús també en alguns entorns reforestar, pensant també en arbres que puguin ser mel·lífers, crear illes de pol·linització, que serien hàbitats aposta, inclús en floracions escalonades durant tot l'any, perquè normalment aquí el que seria la primavera i part de la tardor ho tenim bastant bé, inclús depèn de quines plantes dins hivern, però si estiu sobretot hi ha zones que és un desert, i quan són monocultius pensats només amb un objectiu concret desplaces totalment els pol·linitzadors, i això sí que és una cosa que es pot fer. Es tracta de cercar aquesta manera de poder col·laborar i que les dues parts estiguin beneficiades. De fet, convit que el sector general del camp també s'interessi per l'apicultura i a l'hora de fer el maneig que també pensi no només en l'impacte del benefici propi, sinó cap a l'entorn, perquè canvia molt un maneig més pensat com a ecològic amb un convencional, que és molt diferent. Tot és respectable, però evidentment hi ha uns efectes secundaris que són presents.
0: I xerramos un poc així enfilant la recta final del teu tipus de maneig, o com maneges tu el teu apiari, que també no ho fas d'una manera convencional, per el que t'he entès.
1: Sí, en el meu cas la filosofia és d'un maneig ecològic, tot i que no tens certificat, que el certificat ecològic en aquest cas a Menorca és difícil d'aconseguir per complir els requisits de la normativa, però això no eximeix de que tu no puguis fer un maneig. El maneig amb ecològic, veig el meu punt de vista, crec que es diferencia sobretot en l'ús d'aquest medicament per fer front a la varroa, que és amb tractaments orgànics o amb maneig biotècnic, no amb productes de síntesi química. Després aquí també hi entraria el tema de la cera, procurar que sempre la cera, si n'hi introdueix, sigui de comprada en certificat ecològic, i sobretot fomentar que també siguin elles les que la creen pel seu propi compte. I després hi hauria la qüestió també de que entenc que un apiari que ha de ser sostenible, respectuós en les pròpies abes i respectuós també en l'entorn. És a dir, en el meu cas, una de les coses que me vaig mirar a hora de muntar l'apiari era, tot i que és per damunt, però mirar que fos proporcional a la densitat de floració que hi havia per no desplaçar els pol·linitzadors silvestres. I si de cop i volta posàvem 50-100 caixes de bosc o una zona on no n'hi havia, evidentment això té un impacte cap a la resta de fauna silvestre. I després també a hora de recollir aquest excedent de mel, comptar que el que per nosaltres és un ingredient o és un és una recompensa per elles, és la supervivència de rebost per poder passar períodes d'escassetat. I això també fa que, bueno, l'objectiu no sigui tant la producció que hi ha de ser, i a més quan tu planteges com a activitat econòmica, sinó que sigui tenir colònies sanes, que estiguin ben nutrides, que tinguin un sistema immunitari fort, i per altra banda fer una gestió intentant que aquests efectes com la varroa debilitin el mínim possible i seguim pràctiques pensades en un sentit o una filosofia ecològica i també en l'entorn, perquè no són més que una part més d'aquell hàbitat on ets atents.
0: Sí. Pensar que és difícil que sigui ecològic aquí a Menorca, també deu ser difícil trobar zones amples on hi hagi un manatge ecològic de l'entorn, perquè bueno, el tema dels pesticides, dels insecticides, afecta moltíssim.
1: Així és. Llavors, també. Hi ha una tendència a l'alça de finques que gestionen amb ecològic. Algunes no tenen el certificat, però estan fent un maneig que podria ser també favorable a tenir polinizadors, però la qüestió és que és una illa petita, les extensions són les que són, i un dels requisits per poder tenir un certificat és que tu tinguis una regió de quilòmetres al voltant de l'apiari lliure d'aquests fitosanitaris. Complir això és difícil. Inclús jo en el meu cas tinc l'apiari una finca ecològica certificada i no és una finca petita, però trobar

0: perfectamente. Tot l'altre que sí que depèn, en el seu cas, dels maneig. I vaig la meva experiència, que no és molta, però també el que he compartit amb altres companys, és que el maneig ecològic garanteix una supervivència a llarg plaç, una millor salut de les abes, i en el meu cas també la consciència tranquil·la de que l'impacte que tu pots tenir cap a l'entorn com a mínim no és negatiu. Que això crec que també és aquesta balança entre el benefici propi i el que tu aportes també a la naturalesa.
1: I bueno, ja per acabar, com veus tu el teu futur en aquest cas, que bueno, que ja hi estàs dins de l'apicultura, però com et planteges els pròxims anys a nivell d'apicultor?
0: Vull ser optimista, tot i que estem en una situació que no és molt favorable, però també penso que les crisis són oportunitats i que hi ha moltes maneres de mirar el got, no? Mig ple, mig buit. M'agrada dir que el veig sempre per omplir, no? Que ja pots millorar. M'agradaria pensar que tenc futur dins apicultura, evidentment amb un enfoc diferent a el que s'ha fet tradicionalment, també diversificant, no només anant a producció de mel, que és el que més es coneix, i m'agradaria poder anar col·laborant amb els projectes amb els que estic, avançant sobretot en quant a coneixement. Tens la sort també de poder participar en alguns estudis científics que s'han fet o desenvolupar projectes amb persones que tenen molta més experiència, i això també te dona opció a poder tenir un coneixement d'últim moment que normalment a vegades per altres mitjans mos arriba més tard, i poder viure bé de l'apicultura sempre alineada amb els valors que un té, no? Que és mantenir aquest equilibri entre el que n'extreus i el que tu aportes. I inclús dins el camp veig que també hi ha futur, hi ha una fornada de gent jove amb iniciativa, amb idees, amb il·lusió, amb una mirada més àmplia, i crec que podem fer una Menorca molt millor de la que tenim ara, i hi ha futur. El sector primari és imprescindible, i hi ha moltes maneres de tenir-hi una relació, però hi veig futur. Ho vull pensar que n'hi ha.
1: Sí, idò, mos quedam i compartim aquesta mirada optimista, realista també, però veure aquest got per omplir, com deies, que és molt important. No sé si tens canals on la gent et pugui seguir o això encara no el tens en marxa.
0: No som massa de xarxes socials. En aquest cas, mira, no ho duré un tema individual, ho duré un tema col·lectiu. Si segueixen Eco Colmena, hi ha canals de YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. A 12 Reines estem desenvolupant tot això. Encara no ho tenim en marxa. I en algun moment m'hi hauré de posar, perquè evidentment la part comercial també l'has de tenir en compte. A dia d'avui no ho tenc, però sí que penso que inclús amb el tema de l'apicultura hi ha moltes fonts on nutrir-se de l'actualitat i del que s'està fent.
1: Sí, i bueno, te va de deixar un poc d'inspiració que mos has duit avui per seguir investigant. Podem visitar les 12 Reines i Eco Colmena, també per nutrir-nos de so. I res, te dono les gràcies per haver vingut i haver-nos mostrat tantes coses interessants de ses abes.
0: Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un gust aquí, i això, salut i abes.
1: I res, a tots vosaltres vos deixem una cançó d'en Nick Mulvey que es diu Fever to the Form, i mos veiem la setmana que ve, o mos escoltant la setmana que ve. Salut i terra.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, tornem a ser aquí, en aquesta tercera temporada de La Mà de Contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. Sempre és un plaer seure aquí, entre contes, relats, històries, per triar aquelles que ens acompanyaran durant aquesta travessa. Tot i que he de dir que a vegades n'hi ha tantes per triar que és difícil. Avui, que sé que aquí a gravar aquest programa, som tot just a inici d'any. I amb els inicis d'anys no sé vosaltres, però sempre venen acompanyats de somnis, objectius, propòsits. Vosaltres en feu? Jo sí, m'encanta. Si més no, ho intent. Hi ha somnis i objectius que m'acompanyen durant tot l'any, d'altres es transformen i, bueno, vale, sí, alguns queden completament oblidats fins a inici de l'altre any. Però sempre m'agrada dedicar-li una estona i pensar-los, escriure'ls i creure que ho aconseguiré. Enguany, entre molts, he demanat més contes. Més contes a la meva vida personal, professional, contes per llegir, per narrar, poder escoltar molts contes. Escriure'ls, per favor, vull escriure'ls. I per suposat que cada vegada siguem més qui ens trobem en els contes. I que vosaltres també trobeu un temps, un espai de calma, de pau, d'entreteniment. Que el conte sigui sanació i retrobament amb nosaltres com a individus i també com a humanitat. Ja sabeu que sempre dic que els contes són la nostra memòria i en part també la nostra identitat. De fet, va existir un temps on els narradors d'històries eren els guardians de la memòria dels pobles. I crec que això no ho hauríem d'oblidar mai. Hi ha altres parts del món, com per exemple Guinea, concretament a la cultura Fang, que existeix un lloc que s'anomena la Casa de les Paraules, on, quan hi ha lluna plena, la gent es reuneix allà per contar i escoltar històries. De fet, ara m'he recordat d'un microconte d'en Eduardo Galeano, que també es deia la Casa de les Paraules. I deia alguna cosa així com que a la Casa de les Paraules hi anaven sempre els poetes. Allà, les paraules estaven guardades en antics pots de vidre i esperaven ansioses que arribessin els poetes i se'ls hi oferien, loques de ganes de ser triades. Elles els hi pregaven que les miressin, que les oloressin, que les toquessin i llepessin. Els poetes obrien els pots, provaven ses paraules amb el dit i llavors les saboretjaven o bé arrufaven el nas. Ells cercaven paraules que no coneixien, també d'altres que ja coneixien i havien perdut. En aquesta casa de ses paraules hi havia taules de colors i cada poeta et servia aquell color que li feia falta. Groc llimona o groc sol, blau mà o blau fum, vermell sang o vermell vi. M'agrada pensar que la Mà de Contes és una mena de casa simbòlica on trobar-nos sempre que vulgueu. Trobar-nos per escoltar històries i retrobar-nos amb paraules, colors, emocions. Va, que comencem aquesta travessa per la Mà de Contes. I avui ho fem amb un conte màgic que comença a l'inrevés. Ara ja veureu per què. I ja ho sabeu, sempre ho dic. Desconnecteu la realitat, obriu el cor i l'ànima, que el conte ja és aquí. Aquest conte està de l'inrevés. Aquest conte comença pel final. Molts cops hi ha un petó que posa el punt i final a la història. Però en aquest cas, com passa moltes vegades a la vida, és a partir del petó que comença la història. I aquest no va ser un petó qualsevol. No és d'aquells entre prínceps i princeses, ni d'aquells que donen ses ties llunyanes que sonen a... i que et deixen sort i amb sa galta babada i plena de pintallavis. No. Aquest va ser un petó d'amor verdader. Com poques vegades s'ha vist, com poques vegades s'ha escoltat i fins i tot com poques vegades s'ha imaginat. Quan la Maria i en Joan es van trobar al magatzem entre barrils de mantega i sacs de blat, sense saber molt bé per què, de sobte van juntar els seus llavis. El primer que va succeir és que per dins els hi va recórrer una tremolor i un escalfred, tot plegat acompanyat d'una estranya sensació de mareig. A continuació, va venir tota la resta. Es va donar un esclat de llum i color i un bum que va espantar els coloms del terrat que es van enlairar tots alhora. També es van espantar els cans del veïnat, que van començar a bordar com a locos. I no et sap molt bé d'on, però l'habitació es va omplir de focs artificials que van prendre foc a les cortines. I qui creieu que van ser els primers en arribar? Curiosament, els primers no van ser els bombers, com potser ho he imaginat, perquè, com tothom sap, quan s'escolta un muac com aquell i els coloms surten volant i els cans borden i sona un bum i es veuen focs artificials, és perquè qualcú s'està donant un petó dels de veritat. I això s'ha d'anar a veure. I tot el poble va acudir amb manada. I davant de tot, la banda municipal tocant ses cançons de festa. Mentre això succeïa, la casa es va incendiar per complet. Tota, menys els voltants d'Anna Maria i en Joan, gràcies a que el seu amor era incombustible. Això sí, el pa es va torrar, es va desfer la mantega que va baixar com un riu pel carrer en costa i el blat va provocar una pluja de crispetes. La gent, que encara no s'havia enterat de res, va treure el cap per la finestra per veure què passava i quan va escoltar sa música i va veure sa festassa que hi havia en el carrer, van davallar tot d'una allà. I quan es van ajuntar tots, aquell carrer va quedar completament col·lapsat i ja no podia passar cap cotxe, ni res, ni ningú. I aquí sí, quan els bombers van veure el fum, tot d'una van anar-hi. Però, clar, així com estava el carrer, no podien passar. I la gent, contenta que els hi cridava, «Si no pita, no passa! Si no pita, no passa!» Però els bombers només tenien una campana. No podien pas pitar. I com més tocaven la campana, més cridava la gent. I na Maria i en Joan, quan van escoltar la campana, van pensar que eren els seus cors i encara es van petonejar amb més força i amb més desig. I quan això va succeir, sa banda, sense saber molt bé per què, encara va començar a tocar més fort. I el carrer feia olor a pa torrat, que, com tothom sap, és l'olor de l'amor. I tot i que sa mantega desfeta havia arribat com un riu, ningú es va moure, sinó que es van llançar i van començar a nedar en sa mantega i esquitxatxet tots. I ses crispetes se'ls hi aferraven per tot el cos. I tothom estava molt graciós i se n'enreien els uns dels altres. De fet, tothom reia, perquè no sé si ho sabeu. A riure és molt més contagiós que sa grip. Els bombers, en veure que no podien passar, van intentar arribar amb la manguera. Van obrir un fort raig d'aigua que va arribar fins la finestra d'aquell parell d'animorats. Però la gent, al veure sa manguera, què creieu que va començar a cridar? Aigua! Aigua! I els bombers es van divertir regant a tota sa facècia i esquitxant els moixos que van sortir corrents, deixant en els ratolins per fi una estoneta de tranquil·litat. I entra aigua, serena dels carrers, sa mantega, ses crispetes, ja no sabia qui era qui i tot el món es divertia. I aleshores, qualcú va cridar, «Que es facin un petó! Que es facin un petó!» Na Maria i en Joan no ho van escoltar i, de fet, encara que ho haguessin fet, era igual, ells ja s'estaven petonejant. Però en el carrer hi havia persones que estaven animorades en secret, des de feia estona, i encara no s'havien dit res. Així que van sentir allò i van pensar que era la perfecta senyal. I el carrer es va omplir de persones fent-se petons. I després qualcú va dir «Que treguin el cap!» I tothom el va seguir «Que treguin el cap! Que treguin el cap!» I na Maria i en Joan el van treure, però això sí, sense deixar-se de donar petons. I aleshores tot el món va llançar el seu capell en l'aire, o allò que tinguéssim més a prop, perquè no tothom empra capell. I així va ser com van volar capells, cadires, pomes i fins i tot qualque fiat petit. I hi ha qui diu que el sol va per els núvols per treure el cap i que la lluna també hi va anar juntament amb els estels per veure tot allò que estava succeint. Però què voleu que us digui? Jo crec que qui diu això s'ho inventa, perquè ningú ho va veure. Així com estaven d'entretinguts cantant, ballant, nedant entre mantega o fent-se petons i llançant capells, era molt difícil mirar al cel. I al final, na Maria i en Joan van separar els seus llavis. I els bombers van arribar amb el raig d'aigua, el foc, i el van apagar. I els coloms van tornar al terrat, fins i tot algú duia un capellet. I els cans van deixar de bordar, i els carrers es van fer net de mantega, i la gent va recordar que tenia obligacions i va tornar a casa seva. I semblava que tot tornava a ser com antes. Però no, després d'aquell petó, ja res era com antes. Adaptació del llibre Todo patas arriba, de Pablo Alborán.

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Sa Cova Murada.
1: En el barranc del Gendà, penyes amunt, un recincle per davall sa talaia de Torre Petxina, hi ha sa cova murada. És molt gran. Tingué sa boca tancada amb una murada de grans pedres, de sa que encara en queda mostra i es nom agafat a sa cova. Per casa, per ell, i corral per ses cabres, l'aprengué en Cànoves es Cabrer, que pasturava el seu ramat pels penyals, timbes, mals llocs i males petges des barranc del Gendà. Un dia, estant de vora l'entrada de sa cova, va veure una ombra estranya que li arribava en els peus. El ses cap i dreta, dalt d'una penya rònica, hi vegeu una dama hermosa, vestida com una reina. Es Cabrer se la mirà i no li digué res. Un altre dia la tornà a veure, hermosa, ferm i ricament vestida, i dreta dalt sa roca, com una imatge damunt sa penya. Es Cabrer se la mirà i callà la boca. No tenia res a dir-li. Una tercera vegada se li apregué. Dreta dalt sa roca, sa dama més polida que mai i més ricament vestida, se pentinava amb una pinta d'or. En Cànoves se la mirà i no tingué paraula per dir. Sa dama li digué:
2: ja que no em dius res, jo prendré sa paraula per fer-te una pregunta. Però abans de respondre, mira'm bé. Digues, què t'estimes més, sa dama o sa pinta d'or?
1: Sa pinta, digués Cabrer.
3: Jas, seràs pobre tota la vida.
1: Sa dama li tirà sa pinta i desaparegué, i no l'han vista mai més. De vora l'entrada de sa cova murada hi ha una penya rònica, que en diuen sa roca de sa dama.

sempre cercant-se sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vença germanor, de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ven d'una roqueta rodejada de la mà, d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar.

ni se pot, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalt la cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofeguen s'espuma. Tanta calor de la llum de la lluna i m'aixut dalt la duna, m'aixut dalt la duna. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set. La llum ja no brilla, s'apaga. I torna la fosca en el carrer on es

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, però jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

fet sempre. Anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i pot ser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Belles Melodies i Terribles Històries, un podcast on jo mateix, en Pedro, pues te conta que van moltes cançons que potser no has prestat prou atenció, i això està molt malament. Anem a posar un pot de música per començar, anem a posar un tema de Tom Waits, perquè sí, que vull que sigui la sintonia d'aquest programa. Anem a posar Jo que fui Full of Bourbon.

Jockey Full of Bourbon, del seu disc Rain Dogs de 1985, amb aquesta guitarra marciana d'un tal Marc Ribot, que es diu Marc Ribot, diu que sembla que sigui de Ciutadella, però no, és tio de Nova York i és un superguitarrista i m'agrada molt aquest tema. Ja s'ha hagut d'acabar aquest programa, si no ho escoltat des primer. És un programa on és friki musical de guàrdia a Radio Far. Us explico una mica lletres de cançons, lletres que potser heu sentit tota la vida i no sabeu de què va la lletra, o no heu prestat prou atenció, que teniu totes del món a no ser tant obsessius com jo, però bueno, per aquí venc jo per llevar incògnites, per llevar dubtes, i vull xerrar dues cançons ben diferents dins la música rock, és el que jo m'agrada. De nou, si teniu qualque proposta per fer, ja sabeu, doncs podeu comentar en els posts d'Instagram, de Facebook que feim, tenim mails a la web de Radio Far, que ara en un segon me miraré i us diré algun mail on podeu enviar suggerències per... Ostres, però jo em faria il·lusió que descobrir més sobre aquesta cançó, o crec que aquesta cançó doncs potser la gent no la té prou calada la lletra i m'agradaria doncs compartir-la amb més gent, doncs dale, fot-li que se'n fem entre tots i sense valtos no hi ha per què fer aquestes coses. Radio Far, a la web de Radio Far teniu un formulari de contacte, teniu un munt de coses més, però ja podeu contactar-me per triar, per demanar cançons sobre les que vulgueu que xerrem en aquest nou podcast. Teniu un munt de programes nous aquesta nova temporada i estic supercontent de que estiguem fent tantes coses xules aquesta nova temporada de Radio Far. Ja prest tornarem també amb maquetes, però de moment aquí va un altre programa on estic xerrant tot sol davant del micro i posant música guapa i us la vaig explicant. Avui vull posar un tema, anem a escoltar-ho una mica, un tema d'en Chuck Berry, un tema que es diu Memphis, Tennessee, i que sona així.

Memphis, Tennessee, aquest tema d'en Chuck Berry, que li heu sentit pues, potser en els Beatles, en Elvis, a un munt d'artistes, els Animals també, la selecció dels Animals està molt xula. Un tema que va editar en Chuck Berry en el seu disco, ara ho veuré, en el seu disco del 59, és un single que va treure el 59, després va incloure una recopilació a principis dels anys 60, però bueno, un single que va treure a final dels anys 50, com a cara ve des de Back in the USA, i un tema que xerra pues, d'aquesta ciutat de Memphis, Tennessee, la ciutat on teoria neix el rock and roll, i que xerra pues, d'una història sobre una descomunicació entre en Chuck Berry, el protagonista de la cançó, i una tal Marie, que no sabem qui és, i que, si voleu, pues, bueno, si anem escoltant un poc el tema, us vaig traduint la lletra perquè veieu que és una de les meves lletres preferides i me fa moltes ganes compartir-la amb vosaltres en aquest programa. Anem a tornar a començar la cançó i així de fons la posant la lletra i us vaig traduint la lletra en plan traducció simultània. Van com queda... Long distance information, give me Memphis Tennessee. Informació de llarga distància, posa'm en Memphis, Tennessee, ajudeu-me a trobar una persona que ha intentat posar-se en contacte amb jo. No va deixar cap nombre, però sé qui va telefonar, perquè el meu conco va agafar el missatge i el va apuntar separat. Help me information, get in touch with my Marie. Ajuda'm a informació, posa'm en contacte amb la meva Marie, és l'única que m'ha telefonat des de Memphis, Tennessee. La seva casa està a la part del sud, damunt un turonet, just mitja milla més avall del pont del Mississippi.

L'última vegada que vaig anar a Marí m'estava dient adéu amb, llàgrimes que tornés a casa, per ses galtes. Nosaltres vam ser separats perquè sa mare no estava d'acord de lo nostre i va rompre la nostra llar a Memphis, Tennessee. Ajuda'm, informació, més de so no puc afegir. Només que l'enyor molt i tot el que ens ho van passar. Na Marí només té 6 anys. Informació, per favor, m'has de posar en contacte amb ella a Memphis, Tennessee. Per aquí vaig, no? Aquesta cançó que... Chuck Berry, aquestes cançons, aquesta lletrista pues que fa cançons més o menys pues, de fórmula, no? De rock and roll, de lo guai que et sa vida i ballar i tal i qual, pues té algunes cançons amb lletra un poc més sofisticada en el sentit que en dos minutets m'ho ha contat una història totalment amb inici, cos i desenllaç, no? Aquesta persona pues, que està intentant contactar amb qualcú que l'ha telefonat, que no sé, que estic desesperat per xerrar amb ella, amb aquesta tal Marí, que tu t'imagines pues, que serà la lota seva i que sa mare d'aquesta lota pues, bueno, no aprovava la relació i es va separar. I res, resulta que l'última estrofa ve un poc el plot twist, on diu que na Marí té 6 anys només i resulta pues, clar, que és la seva filla i que sa mare d'ella pues, els ha separat i l'únic que volen en Chuck Berry o el protagonista d'aquesta cançó és estar en contacte amb ella, xerrar una mica amb la seva filla, no? Una cançó pues, que és això, que potser mos resulta més sofisticada del que pensarien d'una cançó d'estiu de Johnny Bigut o d'estiu de Rollo Over Beethoven, que són cançons que tenen una lletra fantàstica, però bueno, una història potser més adulta, més dramàtica i més amb un gir, amb un plot twist al final que crec que és interessant. No sé si és una cançó molt coneguda, no sé si treu molt amb aquest programa, ja el segon programa ja m'estic posant les meves nones, però és una cançó que és una lletra que m'encanta i que sempre m'agrada compartir en les xerrades que faig o algunes coses així. I que volia compartir aquí amb vosaltres, sobretot aquest plot twist del final, que és una cosa pues, que lletristes després com en John Lennon, com en Bob Dylan, pues, trauran molta punta d'aquestes coses. I un dels primers que ho va fer pues, era en Chuck Berry, un dels tios pues, que s'hi va inventar aquesta música que deien com a rock and roll. I amb aquests temes com a Memphis Tennessee, amb aquest ritme pues, tan poc rockera, pues, també va innovar en certa manera. Res, us poso uns segonets de la versió dels Animals, que està fantàstica, està deliciosa. I escoltam una altra cançó que us vull compartir.

Bé, anem a xerrar d'una altra cançó, d'un altre estil, d'una altra època. Anem a xerrar d'un dels meus grups preferits. Qualsevol que me conegui un poc sap que m'agrada més Metallica que un tonto un llapis. I vull xerrar d'un tema, dels seus temes més mítics, dels temes que sempre cauen en directe, dels temes que ens va dur cap en el mainstream, quan encara era un grup pues, que no venia milions de discos, el primer videoclip que van gravar és d'aquest tema, un tema inclòs en el seu disco Justice for All del 1988, un tema que es diu One i que comença així, amb aquests sons de guerra, que ja mos dona una pista de per on van els tirs. No escolta'm poques, amiga.

One, aquesta semi-balada d'aquest disc en Justice for All, amb aquest so que tenia, aquest so que semblava que havien succionat l'aire de l'habitació on gravaven les guitarres i la bateria. Sembla que no té gens d'eco, és tot com molt opressiu. Cansa un poc d'escoltar aquest disc, perquè crea una mica de fatiga auditiva, que diuen, perquè té aquest so tan únic, tan criticat i tan polèmic, sense quasi freqüències greus i amb aquesta, no sé, aquest ambient que està com oprimit dins els discos. És una barbaritat. Aquest disc i aquest tema One, que ja hem vist que comença amb uns sons pues, com de batalles de guerra, de metralladores i helicòpteros que passen per damunt del grup tocant. I bueno, aquesta cançó One està basada en una peli que es diu Johnny Cogió su fusil. No me digueu com estava feta en català. Una peli de Donald, d'en Dalton Trumbo, perdoneu. Ara s'havia anat solla, basada en una novel·la d'en Dalton Trumbo, una peli del 71, basada en una novel·la del 39, una novel·la basada en la Primera Guerra Mundial, on un soldat, i no sé si vostè estic fent spoilers, però no, de sort trata, no?, de contar ses cançons. Un soldat es queda per coses que passen a la guerra, no?, li explota una granada es costadet, i es queda pues, sense cames, sense braços, sense vista, sense poder xerrar i sense poder-hi sentir. Vull dir, queda totalment incomunicat. És un tronc a un llit que el mantenen viu a través d'unes màquines, i unes màquines de 1939. I la pel·li, si l'heu vista, si la podeu veure, doncs és interessant de veure. És el Festival del Mal Rotllo, com us podeu imaginar. Doncs és la història d'aquest xaval doncs a una taula camilla amb infermers i gent que va allà a veure què li passa i a veure com ho poden fer. I mentre uns somnis que va tinguent dins el seu coma, reviu escenes de la guerra, de la seva vida, reviu televisions de Crist i coses així. És una pel·li, no és El Padrino, però està interessant de veure. Bàsicament, si és fan de Metallica tan obsessiu com són jo, l'has de veure. I a llegir la novel·la encara no he arribat, però bueno, si qualcú me la vol regalar per Reis, ja li fotem. Aquesta pel·li pues, va impactar en es Metallica, va impactar sobretot en els cantants i lletristes en James Hetfield, i van fer aquesta cançó sobre aquesta pel·lícula. Si us fixeu en el videoclip d'aquesta cançó, pues, inserten trossos d'aquesta pel·li en blanc i negre. Anem a seguir escoltant una mica, i us vaig traduint la lletra un poc sobre la marxa, ¿vale? I escoltant la part final, que és sencera, l'escoltam així sencera, ¿vale?

No puc recordar res, no puc dir si això és un somni o és realitat. Dins, profundament dins jo, sento un crit que s'escapa, però que aquest terrible silenci m'atura. Ara que la guerra s'ha acabat per jo, m'estic despertant i no puc veure que no queda gaire, no queda gaire de jo mateix, ja no queda moltes parts de jo mateix. Res és real, excepte el dolor ara. Ja us dic que aquesta pel·li, aquesta història, és el festival del bon rotllo. I aquest estribillo de aguant la meva respiració mentre desig la mort, per favor, Déu, despertem. Ja veus, ja us dic que alegre i somrient no és aquesta cançó. Anem a seguir.

Tornes en es bressol i és tot massa real. Mentre em ponyen vida cap a jo que hauria de sentir, però no puc, no puc mirar cap envant i revelar, no puc, no puc veure un moment on torni a viure. M'alimenten a través d'un tubo que el tenc aferrat al meu cos, igual que una broma de, una novetada de la guerra, fermat a màquines que permeten que existesqui, i per favor, aquesta vida des de... Ta aquesta vida de jo, no? Vull dir, aquestes màquines, apaga aquesta màquina, vamos, és el que està intentant demanar. I una altra vegada, aguantes la respiració mentre desitja morir, per favor, Déu, així que despertem.

Ara el món se n'ha anat, només sóc un, one. Per favor, Déu, ajuda'm, i d'una altra vegada, aguanta la respiració mentre desig morir, i per favor, Déu, així que a partir d'ara la música s'encabrona un poc, se torna més, més canyera, més, més heavy, més metàl·lica, que és el que ens esperàvem. No és que fins ara hagués estat una cosa molt suau, a pesar de tenir aquestes guitarres acústiques, aquestes arpegis de guitarra, tot com molt siniestro i molt, molt mal rotllero, no és una cançó, no és una balada d'amor i primavera com puguin tenir altres grups, sinó que era un altre tipus de cosa. Però bueno, ara a partir d'aquí la cosa es posa molt més canyera, fins a arribar a un tros on, si us fixeu, la bateria i les guitarres imiten una mica pues, el que seria les ràfegues de tirs d'una metralladora, que, bueno, que és el que li va passar en aquest pobre xaval.

Foscor, com en presona, tot el que veig és horror absolut. Perdoneu que rigui, és que fot moltíssima gràcia lo fosca que és aquesta cançó. No puc viure, no puc morir, estic atrapat dins jo mateix, el meu cos és la meva pròpia cel·la, la meva celda de la presó, la meva pròpia cel·la, saps?

Landmine, aquesta mina terrestre, m'ha llevat sa vista, m'ha llevat sa parla, ses de xerrar, m'ha llevat sa oïda, ses braços, ses cames, m'ha llevat sa ànima i m'ha deixat en vida a l'infern. Per tant, no està gaire gust aquest pobre home. I nada, fins aquí ara sa cançó, pues, l'hem escoltat fins al final amb aquest solaco de guitarrista Kirk Hammett i aquest final super intens i super metàl·lica en aquest sentit. I res, pues mira, ja aprofito i me despedeix, que espero que hagis après alguna cosa interessant o un munt de xurrades, que és el que jo m'agrada anar contant per la ràdio. I res, que visca Metallica, que Juan és un damasso i que ara ja, potser si no ho sabies, ara ja saps que va d'una pel·li dels anys 70, d'una novel·la dels anys 40 i te pots fer interessant amb els teus amics heavies. Juan, jo som en Pedro, a la Ràdio Far i vos estimo en locura i mos escoltam molt prest. Vamos!

gran fill de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fill de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fill de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fill de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

sigo per aquesta autopista nocturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el circo s'encén i s'apaga. I la brasa del circo

Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són,

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

0: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
1: Poble ple de persones lluitant en sa por, tan valentes com covard sóc jo. És poble ple, de famílies que mai han fugit

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

que en recordis. Quan faci fred seré la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cos

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré. Sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...

somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un val saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

La seua mare, quan va despertar, li va dir, fia't meu, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia't meu, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

Jo no sé què té a ses cordes, que tothom qui la sent riu i a mi me sembla que plores.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt de...

estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tens la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè es fot

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Que pots cantar més crema a la boca?
1: No.
0: No?
1: Milagre, no em puc fer. Jo t'entenc de mirar, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: סטמבר יום טוב.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on hi tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo recordo moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vi vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les ones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.